0: Sona per aquí el Mové de J.O. amb el seu Maladí, una cançó que moltes persones es pensen que és la mateixa que el Pile, Pile, Pile, Michael Jackson Pile, però no. El Mové de J.O. el 2026, de fa uns mesos, ens va portar el Pile, Pile, Pile i després el Maladí, la que sona ara a Flash FM. This is Flash FM. Cançó també amb la cobrim una nova hora i, escolta, és el nou número 1 aquesta setmana, així que tenim francès per estona, eh? Tindrem per aquí el Pile, el Maladí. Podrem seguir gaudint d'aquest vocabulari que està claríssim que el que no podem fer és utilitzar-lo pel carrer, eh?
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina aquí gaudint, del ritme del Maladí, d'aquí molt poquet del Cano, amb el seu Se pone las Nike, però abans cal gaudir també del de la plena, aquesta cançó que d'aquí ja molt poquet passarà a ser un himne del reggaeton, perquè és una que mai passa de moda.

0: És l'Omar Kurz amb el seu Coco, que ens diu Bella Quita. Aquí és una Ana Flash FM, una cançó d'aquelles que ens transporta com si estiguéssim tranquil·líssimament una nit d'agost a la platja, eh? Llàstima, però, que no estiguem a la platja, que estiguem aquí de nit, en ple octubre, que arriba el fred. Però, escolta, sempre està bé recordar aquestes cançons, no?, de l'estiu, que ens porten bons moments, de quan estàvem de vacances i no ens havíem de preocupar de res, eh? Una d'aquestes que també sona cada estiu és el Bailando por ahí, aquest 2026. L'Omar Montes i el Juan Magán ens porten la seva nova versió, a l'Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Quan el dia s'apaga, Flash FM encén la festa.
1: Hola, Índigo.
2: Amare, que...

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: ens han fet el Quevedo i la nova línia portant-nos des del Baipo. L'àlbum que va sortir a l'abril d'aquesta cançó tan i tan maca és el Golpito, sonant directament aquí a Flash FM, eh? This is Flash FM. És que les coses bones sempre lleguen al Golpito. Ja ho diuen, quedem-nos amb aquest missatge. Sonen els pitos, això vol dir que a mi em toca anar-me a dormir, eh? Que són ja les 3 de la matinada, però per això està aquí l'Armand Maravalle entrant, fent-me que sí amb la mà, saludant-me, eh? Saludant-me o diem-me que me'n margi de l'estudi perquè li toca entrar ell. Sí, com sigui, nosaltres ens escoltem demà, com sempre, de 11 a 3 de la matinada, eh?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Vinga, que vagi molt bé i mentre l'Armand es posa a puesto, vosaltres us quedeu amb el Gon Gon Gon, el remix de David Guetta.

0: Aquests són els ulls de bruixot o de bruixa dels que parlen el Clarent i l'Omar Kurtz amb aquesta cançó que es diu Ojos Brujos, boníssima. Te la posem per començar nova hora de ritme aquí a Flash FM. Perquè sí, perquè passen uns minutets a les 3 de la matinada i a aquesta hora doncs toca canvi de lloro. La Mireia Molina, que ja ha desfilat, que ha marxat ràpidament, i jo, que sóc el Maravaller, em quedaré durant 3 horetes fins a les 6 del matí amb vosaltres. Va, no patiu!
1: Flash! En directe a Flash FM, Armand Maravaller.
0: Sí, senyor, sé que és dilluns, sé que està tota la setmana per endavant, però escolta... ànims i escalf, abraçades i ritme, sobretot ritme, com el de l'Anna Mena i la Lola Índigo, amb això, Petitoa.

Sí, sí, totalment comprovat, eh? Tu ets aquest caramel enverinat que no vulguis prendre't, perquè si no, l'has espifiat, l'has espitxat, tu. Que se'l prengui algú altre, aquest caramel. Jo no el vull per res. És el Romeo Santos al costat del Prince Royce, amb aquesta batxata que es diu Dardos. Ja fa uns mesets que te la posem per aquí, pel poder del ritme. A aquesta hora de la matinada, pràcticament les 3:20 del matí d'aquest dilluns. Com esteu, família? Sí, bé? Doncs vinga, va. D'aquí no res, tindrem el Quevedo amb el Ni Borracho des del Baifo, però primer Justin Quiles. Al costat del Chimbala, fent això, aquest èpic look.

Què us sembla aquesta? Està guapa, no? És una col·laboració acabada de sortir del forn. Ens arriba des de Colòmbia i dos artistes contrastats que, vaja, és que no cal ni posar-los en dubte. És un tremendo hit, això. Es diu Agua, obra del Maluma, al costat de la Shakira. Què diu? Sí, senyora, sí, senyora. Molt bé. Si és que la Shakira no passarà mai de moda, tu. Que passaran els anys i seguirem posant-li les cançons aquí a Flash FM. També el Bad Bunny, que ens portarà cap a Puerto Rico. D'aquí no res, Olozuna i l'Omar Kurz amb el Zizi. Abans, Henry Méndez i Estiu 22, al Chiringo.

0: el ritme. Flash FM. Passi.
1: Yeah, yeah.

Un cop més és el Elvis Crespo cridant-li absolutament a tothom, eh? Al Quevedo, a la seva àvia, ei, allà, ei, allà, échate pa atrás, clar que sí, sube la mano pa arriba i grita gol. Molt bé, Elvis, doncs ja hi aniré i t'explico què tal. Segur que sí, està bé per la Graciosa. Segur que s'hi menja bé, tu. Em sembla que és un illot i no hi ha gaires puestos de restaurants i tal, però l'únic que hi hagi, segur que s'hi menja de puta mare, de nassos, tu. Va, que ens apropem cap a les 4 i arribarem en uns minutets amb el Cris MJ, Una noche en Medellín. Aquesta és la cançó amb la qual el vam descobrir, l'artista xilè, per tant jo crec que li farà il·lusió a aquesta hora aquest perreo guarro que sona aquí a la Camana. Puja el volum, va, deixa't anar.

0: Malaji, Malaji, no para de repetir-ho, eh? I què carai voldrà dir Malaji? Doncs pels que no sabeu francès, vol dir malaltia, que és el que li fa sentir aquesta noia de la que parla. El Mofejo, en aquesta cançó que hem fet servir per començar nova hora aquí a Flash FM, al poder del ritme. This is Flash FM. I ho hem fet doncs, perquè és el nostre número 1 del calibre 45. Vinga, va, que estem estrenant aquest dilluns, 5 d'octubre. Passem uns minutets a les 4 de la matinada, família. Ara que no ens escolta ningú, aviam si aquesta setmana es porta millor que l'anterior. Eh? Jo la setmana passada vaig tenir una setmana de merda.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, eh? Ara que som quatre gats aquí escoltant, us ho puc confessar. Per tant, segur que aquesta serà millor, serà millor. O com a mínim ho intentarem, tot. De moment ens quedem amb Mora i De La Rose. Auro.

matinada de dilluns. Escoltes el Dai Dai de la Shakira. A mi la Shakira m'ha enfadat una mica, perquè amb aquestes cançons de Mundial i tal, com va fer amb el Waka Waka, sempre hi havia la versió original en anglès i després en traia una altra en castellà, en Spanglish, no? Com va fer, doncs, això, amb el Waka Waka i alguna altra. Pues el Dai Dai, tio, se li ha oblidat. Al final no ha fet versió en castellà. Per tant, ens hem perdut una segona versió, una versió alternativa, que haguéssim posat també aquí a Flash FM, tu. Molt malament aquí la Shakira, tu. Ja li recordarem, li enviaré un DM, aviam si s'espavila. Tindrem el Quevedo amb el Baifo, també el Sopa de Cabra amb la nova versió del Camins, o l'Ugel amb el Moving to the Sun, col·laboració amb la Ultra Naté. Tot això en els propers minuts aquí a la Cabana, a Flash FM. Què us sembla? Bé? Sí? Doncs vinga. Si us sembla malament, em sap greu perquè és el que hi ha. ¿Vale? És el menú per la propera estoneta. De moment, Lola Índigo, la reina, sonant a Flash.

Qui serà aquesta persona? Qui serà aquesta noia que deixa sense aire el nostre estimat Lucho RK? Lucho, ves al tanto, tio. No volem que li passi res al pobre, que es queda sense aire aquí. Es quedarà aquí. Li haurem de portar un ventolín d'aquests perquè aviam si es millori, saps, el tio? Bueno, en qualsevol cas, això ho escoltes a Flash FM. A aquesta hora de la matinada, ja passant de 4:45, en la propera estoneta tindrem una mica de Nati Natasha i Becky G amb el Sin Pijama, Sin Pijama. O també el baile inolvidable del Bad Bunny. Al igual que el Classic 101, col·laboració de luxe del Fate amb la Young Miko. Però abans anem cap a Valls. Amb els Figaflaues, que ens esperen a la fresca. T'espero.

0: Aquí a Flash FM fa molts anys que ens vam inventar aquesta distinció especial per a aquelles cançons que fa poc que han arribat a les nostres mans i que es mereixen una atenció especial perquè li ens hem de posar la lupa i dir això serà molt gros. Aquests dies li toca a aquesta Ojos Brujos del Clarent al costat de l'Omar Kurz. This is Flash FM. Talent posada per començar nova hora de ritme en aquesta matinada de dilluns. Ja pràcticament matí, perquè passen uns minutets a les 5 del matí d'aquest dilluns 4 d'octubre. Família, ostres, tu, que hi ha molts que ja us esteu despertant, que aneu cap al curro. Bueno, molts ànims, tu, escolta, no esteu sols. Aquí també estem per vosaltres 24-7 amb el poder del ritme. No patiu, va, som-hi. Aquesta setmana serà bona, ja veuràs.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Us ho prometo. De moment, Quevedo i la nova línia, el golpito. Oh.

Tu tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Llavors el Benito aquí ens està parlant d'un match. És irrefutable, és claríssim. Aquestes dues persones combinen. Tu, molt bé, Benito, molt bé. Que bé que t'ho muntes, tio. És el Nueva Yol des del seu àlbum Debí tirar más fotos. Let's go, va, que escoltes Flash FM en aquesta matinada de dilluns. Passen 20 de les 5. D'aquí no res tindrem Ozuna i Fate, col·laboració de luxe amb el Hey Mor, ¿cómo te saco de aquí? Bona pregunta. També tindrem Jay Wheeler i Omar Kurtz amb el The Legitor Remix. Primer, una mica de House 7 des dels Països Baixos. Són els Anotter al costat del cantant estatunidenc Johnny Rodriguez, que es fa dir 54 Ultra. Aquest tema ho ha patat molt fort l'estiu 2026 a totes les pistes de ball. Es diu Talk to You.

passant ja 5 minutets de 6:15 del matí. D'aquí 20 i escaig minuts començarà el Flaix Matí amb l'Héctor Ortega. Abans encara us quedeu amb mi, posant buscant sonetes com aquesta, la nova del Mike Towers, el Young King, es diu Carita Feliz. És xula aquesta, eh? Entra fàcil, entra bé. L'escoltes aquí al Poder del Ritme de Flaix FM. Molt bé, molt bé, molt bé. Va, d'aquí no res, tindrem una mica de ritme amb Rau Alejandro i Bad Bunny i el seu Què passaria, però primer anem amb el JC Reyes. Aquest loquito, que necessita una loquita. L'escoltes a la camana amb aquesta que es diu així, eh? Déu-n'hi-do, com de xalat està aquest pavo.

que té el meu nom, però que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. 100 al dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

0: Són els crits habituals del Elvis Crespo, tant al principi com al final de La Graciosa. La cançó de moda i també el destí turístic de moda a les Canàries aquest 2026, gràcies a aquest parell, al Quevedo i a l'Elvis Crespo. This is Flash FM. Amb aquesta cançoneta, que ha sigut, sens dubte, la cançó de l'estiu, doncs a mi em toca anar acomiadant-me de vosaltres, desitjant-vos un bon dilluns, i us deixo en les millors mans possibles, les de l'Héctor Ortega, que us despertarà com Déu mana a partir de les 6 en punt amb el Flash Matí, el despertador de Flash FM. Clar que sí, vinga.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Jo fins a les 6 em dóna temps de molt poquet, però bueno, escolta, encara podem fer gran cosa. Per exemple, posar-te aquesta novetat que ens arriba d'aquí, de casa, I Am, amb el Te Vi Perriando.

0: Flash FM. Són les 6.
1: Hola, hola, bon dia. Són les 6 del matí.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Ara sí, fot-li canya, va.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Ara mateix posem en marxa aquest nou Flash Matí.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.
1: I, evidentment, ho fem puntualíssims a les 6 del matí d'aquest dilluns, d'aquest 5 d'octubre del 2026. Benvinguda, vinga.

Aquest és el renovat número 1 de la setmana, la cançó del Movajo, s'anomena Malatí. El nou número 1 de Flash FM, la primera cançó també en sonant aquest nou Flash Matí. Què tal, com esteu?

0: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Bueno, va, anem per feina. Això és el Flash Matí. Escolteu Flash FM, l'emissora del ritme. I ara mateix són les 6 i 4 minuts d'aquest dilluns, d'aquest 5 d'octubre del 2026. Malatí, malatí. És el Mobile Joe, el nou líder del calibre 45, amb el qual doncs, hem obert aquest programa, aquestes 5 hores de show, de Flash Matí, des d'ara fins les 11, aquí l'Héctor Ortega. Bueno, déu-n'hi-do, quin cap de setmana, per favor. Quantes coses han passat en tants pocs dies, eh? Avui molta força, molts ànims, aquells i aquelles... Jo què sé, que heu passat un cap de setmana complicat, eh? Pel que fa al temporal, aquestes pluges, a les inundacions... Els talls de carreteres, de transport públic, a les cancel·lacions de coses culturals, no? D'actes culturals. Els que volíeu sortir de festa també i no veu poder fer-ho, eh? No, bueno, amb tota la responsabilitat del planeta, sempre, eh? Sempre, sempre. També, evidentment, aquells i aquelles que ho patiu ara, eh? Perquè encara hi ha línies de tren que no acaben de tirar, alguna carretera encara en mal estat, jo què sé... Molta penya refredada, també. Hòstia, quina manera més dolenta de començar el programa, no? Mare de Déu, senyor. Va, anem a canviar una mica l'actitud. Això comença el programa, ja sabeu, que us posa més bona música perquè comenceu amb bona actitud aquesta nova setmana.
0: Flash Matí, si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
1: Això ho intentarem i jo crec que ho acabarem aconseguint. Bon dia, vinga.

L'Anuel i tota la seva colla, el Daddy Yankee, la Karol G, el J Balvin i l'Ozuna. Xina és el títol d'aquesta cançó que avui torneu a escoltar a Flash FM en aquest Flash matí que ja hem posat en marxa, el del dilluns 5 d'octubre. En la disco perriando. Aquest passat dissabte molts de vosaltres estàveu perriando a la terrassa del Tarter, al de Bos, Andorra. Va estar molt guapo l'Octoberfest que va tenir lloc dissabte i que em comenten que va ser una cosa inesperada. És a dir, a veure si m'explico bé, que va estar molt guai, que es van acabar la cervesa. Literalment, com pots acabar-te tota la cervesa d'un Octoberfest? Doncs això va passar, us ho puc assegurar, perquè jo també hi era, aquest passat dissabte, a la terrassa del De Bos, al Tarter. Va ser un repassat, aquell Octoberfest. Vam fer un concurs, també, de mig litre i de litre de cervesa. Vam regalar pernils. Va estar molt guapo, eh? Repetirem, que ho sapigueu. Si veu ser, doncs gràcies. Si no, ja penjarem alguna imatge, algun vídeo perquè ho pugueu veure, va. Comencem aquesta nova setmana, és dilluns, eh? Poca broma amb tot el que tenim per endavant. Fem-ho fàcil, precaució a les carreteres, paciència i de la música ja ens encarreguem nosaltres, va.

0: això només passa al Flaix Matí.
1: El meu esmorzar és unes torradetes amb apocat i depèn el dia amb un oferrat.
2: Olé.
1: O, si no, amb un ou potser.
2: Això de l'ou, de l'ou ferrat o de l'ou potser, és molt de brans, no?
3: Això és molt d'anglès.
2: És molt internacional,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, totalment, però té molt bona pinta.
2: És el ou benedictí aquell, no?
3: No, no sé, no domino tant d'ous, ja es veu que tu sí, però... Bueno, a mi no em treguis de l'ou ferrat, de l'ou cuit... De
2: I dels ous epeluts, no?
3: I dels ous a la meva barbeta.
2: Vale.
3: Héctor, m'has incitat.
2: No, no, no. Sí, home. Flaix Matí, de 6 a 11, amb

Es diu Degenere, la coneixeu de sobres, evidentment, Mike Towers des de Puerto Rico, amb el Benny Blanco, ara fa un parell de temporades. Som al Flash Matí de Flash FM. Bon dia, bon dilluns. Les 6 i 18 minuts, exactament. De seguida us explico quin concurs, quins concursos en plural tindrem actius aquesta setmana al Flash Matí. No desconnecteu, va. Otra

0: a Flash FM. El Flash Matí, el despertador més musical de tota la ràdio. Bon dia, com esteu? Les 6:23, un plaer, com sempre, estar a l'altra banda repartint el bo i millor del ritme pels que matineu més del planeta. Vinga, paciència i pa'lante, tu. Avui al Flash Matí us regalem el lloro. Bueno, avui, aviam, al llarg d'aquesta setmana, de fet, el que farem és cada dia trobar una persona finalista que divendres pugui endur-se. Atenció! Una targeta regal de 200 pavos per viatjar en buscaunxollo.com. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Per fer una escapada de cap de setmana, per anar a algun balneari, per creuar Europa, jo què sé, En definitiva, una targeta regal de 200 pavos, de 200 euros, per viatjar al millor preu amb els de buscaunxollo.com. Si la voleu, podeu començar a enviar-nos missatges a través del 628-06-0513. 628-06-0513. La pregunta jo crec que va, doncs, avui és molt fàcil, moda principiant, Quin ha estat el millor viatge de la vostra vida? Quin ha sigut el millor viatge de la vostra vida?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Fem-ho fàcil, vale? El millor viatge de la vostra vida. 628-06-0513. En joc, una targeta regal de 200 euros per bescanviar a buscaunxollo.com. Cada dia de la setmana trobarem una persona finalista. Ja podeu començar a participar si voleu.

0: Això es diu Aire. Me tienes sin aire. Escolteu Flash FM. Repassem els primers titulars d'aquest dilluns.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Bon dia, són 6:45. La situació meteorològica a Catalunya es comença a normalitzar després de les pluges excepcionals que s'han viscut a Catalunya des d'aquest dissabte al vespre. Les tempestes han deixat 2 persones mortes a Tordera i Montornès del Vallès i una tercera de desapareguda a Premià de Mar. Un cop passada l'alerta i ja sense restriccions de mobilitat i activitats, la prioritat és restablir tot el que ha quedat afectat. I precisament la xarxa ferroviària ha estat una de les més afectades pel temporal, amb incidències a la majoria de línies de Rodalies. Aquelles línies que no han circulat aquest diumenge, la previsió és que el servei no es restablirà fins que finalitzin les reparacions necessàries de la infraestructura i les comprovacions amb la circulació de trens buits. I l'edició d'enguany del concurs de Castells ja té guanyadors. Els castellers de Vilafranca s'han tornat a imposar en el certamen tarragoní en una jornada molt disputada amb fites històriques superades i construccions emblemàtiques. Els verds han completat una diada històrica, han descarregat els 3 de 10 en folre i manilles, el 4 de 10 en folre i manilles i finalment, en quarta ronda han descarregat per primer cop a la història el 9 de 9 amb folre. Els esports. Nou recital blaugrana en el clàssic de la Lliga F. El Barça ha guanyat per 7-0 al Real Madrid. Mentrestant, empat sense gol pels catalans de la segona divisió masculina. El Girona s'ha quedat sense marcar el Montilivi contra el Mallorca i en un duel reprogramat ahir, després de l'episodi de pluges de dissabte, el Sabadell també va empatar 0 contra l'Andorra a la Nova Creu Alta.
1: Flash Matí, a Flash.

0: L'altre dia van convidar a Dua Lipa, si no m'equivoco, eh? En aquest cas és Soltera, aquesta cançó, que fem servir avui a Flash FM, al Flash Matí, perquè aneu cantant una miqueta a la carretera. Se pasa rico, Soltera. I us intenteu, no sé, oblidar d'un cap de setmana meteorològicament delicats. Ho direm així. Jean Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, què tal, com estàs, Héctor?
0: Avui tens més feina que mai. Aquest cap de setmana la vostra feina, la de tu i els teus col·legues, homes i dones del temps, doncs ha sigut de les més rellevants aquí al nostre país, eh?
1: Déu-n'hi-do, sí, perquè a més és que aquest cap de setmana ha estat una situació que no es podia preveure a 4 o 5 dies vista, és a dir, en poc més de 24 hores. Ja. Es va veure doncs, que realment venia una situació meteorològica molt perillosa, doncs, que ha sigut aquesta pertorbació mediterrània, aquest sistema convectiu de Messi Oscar, que s'ha parlat tant aquests dies.
0: Què vol dir aquest concepte?
1: Doncs és bàsicament una agrupació de diferents tempestes que tenim normalment dins del mar o a terra i que el conjunt d'aquestes doncs, forma doncs, un sistema conjunt. No? I aquest sistema convectiu de mesoscala, precisament mesoscala és doncs, que és petit, no? Que és a petita escala.
0: Vale.
1: Però la particularitat d'aquesta vegada és que aquest sistema girava de forma ciclònica, és a dir, girava doncs, com giren les borrasques o com giren els huracans aquí a l'hemisferi nord. Per tant, aquest sistema doncs, era molt més intens del que hauria de ser per les nostres latituds
0: yeah.
1: i ens ha portat doncs, aquests aiguats tan espectaculars. De fet, jo crec que estem davant d'una situació bastant inèdita, meteorològicament parlant, pel que estem vivint i pel que ha sigut aquest cap de setmana. Sobretot, hem tingut aiguats molt importants. Per exemple, a Barcelona s'ha superat el rècord diari de precipitació amb 212 litres. Des de fa gairebé 100 anys que tenim dades de precipitació.
0: Bèstia, eh?
1: Espectacular. També hi ha llocs que s'han apropat als 300, com Mataró, amb gairebé 290 litres. Per tant, hem tingut aiguats espectaculars aquest cap de setmana i realment ha estat una situació molt complicada.
0: Bueno, sí, des d'aquí tota la força del món, si heu patit algun tipus de, no sé, inundació, alguna cancel·lació d'actes, sí, sí, de trens, sí, sí. De vols, de qualsevol cosa, o literalment heu patit alguna cosa més,
1: més
0: pel que fa a la salut. Això ja...
1: Sí, sí, sí, no... això pot ser també.
0: Simplement enviem tota la força i tot l'escalf del planeta i engeguem aquesta nova setmana, Jan, la previsió més tranquil·la, no?
1: De moment, no del tot, eh?
0: No
1: tenim
0: tot.
1: Alguns ruixats i tempestes una miqueta intensos ara mateix a punts del litoral central que es van movent lentament cap al prelitoral, però sí que poden doncs, deixar-nos algun aiguat encara torrencial, eh? Així que una miqueta atenció. Tenim un avís a bona part del litoral català, des del Montsià fins a l'Alt Empordà, per intensitat de pluja. Atenció també al nord de les comarques de Girona, que aquest avís és de perill alt, és a dir, de color taronja. Atenció. I a la tarda sembla ser que el litoral deixaria de ploure i quedarien alguns ruixats i tempestes a punts de l'interior de les comarques de Barcelona i el Prepirineu. Per tant, és un dia doncs, amb cara doncs, amb aquestes restes de les tempestes d'aquest cap de setmana. Per tant, agafeu el paraigües perquè pot ploure gairebé qualsevol lloc del país, més probable el litoral aquest matí.
0: Molt bé. Repassem algunes temperatures d'ara mateix. Vinga, va.
1: Ara mateix a Barcelona 22 graus, a Òdena 16,5, al Raimat 17 graus i a Das a la Cerdanya 7 graus i mig.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: El Flash Matí continua, va. Ara amb el Llapa, què? Farruko i companyia.

0: Yankee i l'Elvis Crespo. Azuquita per a la ninja bonita, per a tots i totes vosaltres, també, evidentment, els que matineu i que ja esteu aquí a tope. Vinga, som-hi.
1: O et despertes tu o t'espavilem nosaltres. Flash Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.
0: No queda una altra, hem de sortir ja del llit, ens hem de llevar, hem de començar la ruta de carretera o allò que us toqui fer amb una mica de perreo, per exemple, no? 3:15, som al Flash Matí. Bad Bunny, Foli Canyar.

0: La cançó es diu Solucions i no problemes, la remescla oficial. La que sona a Flash FM un cop més. En aquest cas, el Flash Matí, que hem posat en marxa a les 6 puntualíssims i que us estarà acompanyant fins que siguin les 11 del matí. I, evidentment, amb regals, perquè us ho mereixeu, eh? Després d'aquest cap de setmana complicat i després d'haver matinat de valent, que millor que participar al concurs que us pot fer guanyar una targeta regal de 200 nyapus, 200 euros, per viatjar al millor preu amb els de buscounxollo.com, una pàgina web que hauríeu de visitar, eh? Si més no, per fer-li un cop d'ull, vale? 200 euros, què heu de fer avui? Doncs dir-nos quin ha estat el vostre millor viatge a la vida, eh? El millor viatge de la vostra vida.
1: Buenos días, pues mira, mi mejor viaje fue a Benidorm.
0: A Benidorm,
1: muy hace unos 8 años. De hecho, vamos cada año, menos este año, que hemos estado castigados.
0: ¿Castigado por qué?
1: Y nos lo pasamos genial. O sea, es como si fuéramos a otro país, no sé, nos lo pasamos muy, muy, muy, muy bien.
0: Muy bien.
1: Y bueno, siempre que pueda, pues repetimos.
0: Bueno, yo, el que vull saber es per què no veu anar la última vegada, per què veu estar castigats. Castigados, ¿por qué? El viatge molt bé, però castigados, ¿por qué? El millor viatge de la vostra vida, quin ha sigut? Hola!
2: Bon dia, flaixeros.
0: Hola.
2: Doncs el millor viatge de la meva vida...
0: Els intermitents.
2: Va ser la primera vegada que me'n vaig anar de vacances sola amb els dinerets que havia guanyat treballant tot l'estiu.
0: Tanca la porta al cotxe.
2: I me'n vaig anar a la Vall d'Aran, que em va semblar preciosa.
0: Sí, ho és.
2: I m'ho vaig passar superbé amb el meu marit. Moltes gràcies, guapos. Adéu!
0: A tu pel missatge i per aquesta energia. Tanca la porta, que et sona l'alarma al cotxe. La Vall d'Aran, si és que també, de veritat, eh? Quins viatges que us marqueu? Quina enveja en feu?
3: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Si voleu entrar al sorteig d'aquesta targeta regal de 200 euros, ens heu de dir quin ha estat el vostre millor viatge a la vida, eh? 628 060513. 200 pavos per gastar a buscounxollo.com.
3: Si encara portes la marca del coixí a la cara, escolta el Flash Matí i espavila!

0: només passa al Flash Matí.
1: Penjat als lavabos de la Universitat de Sevilla, que deien coses sobre la masturbació masculina, d'acord? Doncs que masturbar-se dins del recinte era il·legal, que el semen estaria provocant embussos i problemes a les canonades, que les reparacions costarien milers d'euros, podrien arribar a analitzar les mostres per identificar els responsables. Òbviament s'ha investigat i s'ha vist que això és una broma que han fet els alumnes, d'acord?
2: No, no, us podeu masturbar en pau a la universitat. Home, sí, perquè era una broma.
1: Escolta, et puc fer una pregunta?
2: No.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El temporal històric que ha afectat Catalunya ha deixat dues víctimes mortals i un desaparegut. El primer mort és un home de 75 anys, a qui li ha caigut a sobre un mur en un càmping de Tordera, i l'altre, un home atrapat en un garatge inundat a Montornès del Vallès. També hi ha un jove desaparegut a la Riera de Pineda de Mar. Les precipitacions també han provocat greus incidències en molts carrers i baixos inundats i importants afectacions a la mobilitat, i avui Catalunya s'ha llevat amb rodalies funcionant a mitges. El servei no es podrà reprendre a tota la xarxa aquest dilluns, i hi haurà trams que es cobriran amb autobusos a l'R1, l'R2 Nord, l'R4, l'R11, l'R7 i l'R8, segons ha informat Renfe. Un dels punts afectats pel temporal, en què ha estat treballant de nit i matinada, ha estat el túnel de Plaça Catalunya, on els equips han treballat amb bombes per retirar l'aigua acumulada. I un operatiu policial ha desallotjat aquest diumenge els migrants que resistien en el campament improvisat de la platja del Trampolín, al nord de Ceuta. Més de 350 agents de la Policia Nacional s'han desplegat a la platja de la ciutat autònoma a primera hora del matí i ha començat el trasllat dels migrants que dormien a la platja fins a centres d'atenció temporal. Els esports. Nou recital blaugrana en el clàssic de la Lliga F. El Barça ha guanyat per 7-0 al Real Madrid. Mentrestant, empat sense gols pels catalans de la segona divisió masculina. El Girona s'ha quedat sense marcar Montilivi contra el Mallorca, i en el duel reprogramat aquest diumenge, després de l'episodi de pluges de dissabte, el Sabadell també va empatar 0 contra l'Andorra a la Nova Creu Alta.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: Aquesta cançó es diu Ojos Brujos i és la nova del Claren col·laborant amb Omar Kurz. És el nou megacrack a Flash FM. Gemma Manzanero, què passa?
1: Víctor Ortega, molt bon dia.
0: Bueno, va, que és dilluns, estem engegant una nova setmana després d'un cap de setmana intens, eh? Intens, però intens mal. O sigui...
1: Bueno, escolta, si et quedes a casa, no. Depèn d'on et pilli la pluja, perquè sí.
0: Clar, exacte. Sí. O sigui, déu-n'hi-do com ha plogut en diferents punts del país. I déu-n'hi-do també les conseqüències que potser algun o alguna de vosaltres les esteu patint ara mateix perquè havíeu d'agafar un tren que no surt.
1: Exacte.
0: Perquè heu de passar per alguna carretera que està, doncs, tallada.
1: Sí,
0: no sé
1: sí.
0: si queda alguna carretera tallada. Després parlarem amb el xaval del RAC, a veure què ens explica. Sí.
1: Perquè això no s'ha quedat en un cap de setmana, perquè la cosa segueix.
0: No, ja. Bueno, segueix. El gruix sí, però avui el Jan Pons ha vingut amb un somriure. Dic, tio, treu-te aquest somriure, no. Que sé que t'agrada el tema aquí del jaleo, aquest meteorològic, però
1: no,
0: home,
1: totalment.
0: Tio,
1: jo no sé quants orgasmes haurà tingut el Jan aquest cap de setmana, però almenys avorrir-se no s'ha avorrit.
0: No. No farem tampoc cachondeo, però és veritat que estaven enfainats, els homes i dones del temps. Però, bueno, va. Això sí, la gent, per exemple, d'Andorra no va patir gaire percal. No van tenir sobredosi d'aigua, sinó sobredosi de cervesa.
1: És cert que veu una?
0: De birra.
1: Home, anda que no, eh?
0: Vam estar al Tarté, a la terrassa del Debòs, allà a fer una miqueta d'Octoberfest, eh?
1: Molt bé,
0: literalment. Vam fer també concursos de beure cervesa, eh?
1: I vas guanyar?
0: No, jo només deia coses pel micro, sense sentit a vegades. Però...
1: Segur.
0: I literalment es van quedar sense cervesa, eh? Va haver soldat espectacular, eh?
1: Això és lo bo.
0: Va estar molt guai, va estar molt guapo. I vam estar també a Cambrils de Muntanya, al pavelló, allò també era un altre fiestón, eh? Jo, escolta, no sé...
1: Non-stop, aquest cap de setmana.
0: Aquella part de Catalunya, Andorra, allà no hi plovia, llavors ho van gaudir, saps?
1: Doncs menys mal, perquè moltes coses es van cancel·lar, eh?
0: Clar, això t'anava a dir, el programa en directe al Flash Urban es va haver de cancel·lar, eh? El dissabte a la nit a Martorell, però bueno...
1: Sí, coses que passen.
0: Avui ja és dilluns, Bona actitud a tothom, per favor.
1: Sí, sempre.
0: 7:07, posem en marxa aquesta nova hora del Flash Matí. Bon dia!
1: Bon dia!

La d'Anna Mena i Lola Índigo, que són les dues artistes que més han sonat aquest estiu, unes d'elles, eh? Amb aquesta cançó, precisament. Avui de nou l'escolteu al Flash Matí d'aquest dilluns, d'aquest 5 d'octubre. Un quart de vuit, exacte, eh? Bueno, 7 i 14, concretament, si mireu el rellotge. Estem en directe, rigorós directe, va, des de l'estudi de Barcelona, Flash FM. Per tot el país. I en aquest cas amb el porto-riqueny Mike Towers, que de nou sona amb el Un Anamàs.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
0: 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa i divendres et direm

0: Europa. Així que ja ho saps, orelles obertes al Flash Matí perquè sortegem 200 euros per buscounxollo.com i amb una mica de sort, bye bye!
1: Vinga tots, cap o amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
2: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
3: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
2: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
2: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
5: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
6: increïble.
5: Platòric.
6: Kiwi.
5: Eh?
6: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
5: I el carbassó a 1,15 el quilo. Aldi.
6: Que poc que costa comprar bé.
7: Hola, assistent virtual. Compara les millors opcions per fer un màster 100% online.
8: La teva millor opció és la UOC. Especialitza't en un títol oficial i continguts enfocats al mercat laboral. Aprofita els últims dies per matricular-t'hi.
9: Informa't a uoc.edu.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
12: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Això seria tot des de Centrals de Trànsit.
13: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
14: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.
15: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
16: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
17: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
16: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
18: Flash FM. Flash.
14: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Si una cançó és immortal, és un hit.

0: que probablement descrigui millor el cap de setmana que hem passat, Diluvio. Avui de nou a Flash FM, en aquest flash matí del dilluns. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Bueno, va, benvingut i benvinguda a aquells i aquelles que aneu connectant la ràdio, que pugeu al cotxe, que agafeu ja una miqueta les, per les banyes aquesta nova setmana, vale?
1: Déu-n'hi-do.
0: Avui sapigueu que us donem l'oportunitat de ser una de les persones finalistes d'una targeta regal de 200 euros, 200 pavos,
1: sí, sí,
0: per gastar a la web de buscaunxollo.com.
1: Exacte, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin és el millor viatge de la vostra vida.
0: Podeu participar, 628-06-0513, el millor viatge de la vostra vida, sortegem una targeta de 200 pavos.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant d'habitatge. El Comú d'Escaldes Engordany nega haver donat el vistiplau al projecte de llei per fomentar la construcció d'habitatge assequible promogut pel govern. La corporació considera que el text està poc treballat, assegura que no està consensuat amb els comuns i sosté que tampoc s'ha analitzat adequadament l'impacte sobre les parròquies. Parlem de la CAS, que continua revisant les cotitzacions dels treballadors per compte propi, especialment dels que durant els darrers anys haurien abonat imports inferiors als que els correspondrien. La CAS encara té pendents de revisar prop de 3.000 autònoms, un procés que podria representar uns ingressos addicionals de 1,2 milions d'euros. La parapública haurà de completar els procediments durant el que queda d'aquest any i al llarg del 2027, ja que a partir del següent any, del 2028, les quantitats pendents prescriuen i ja no es podrien reclamar. A la Massana, els opositors al projecte del mirador panoràmic de l'Alt de la Capa a Arinsal s'estan organitzant per impulsar noves accions amb l'objectiu d'intentar aturar-lo. Dins del grup hi conviuen dues posicions. Una rebutja qualsevol instal·lació d'aquest tipus a la muntanya, mentre que l'altra assumeix que el projecte es pot acabar fent, però defensa buscar un emplaçament alternatiu. Aquest segon sector considera que cal trobar un millor encaix per reduir l'impacte que el seu paret tindria a l'equipament a la zona de la capa. A Escaldes-Engordany, Caldea, encara la fase final de les obres del nou hotel amb la previsió d'obrir-lo durant la segona quinzena del mes de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern 26-27. El director de Caldea, Miguel Pedregal, ha indicat que els treballs avancen, de moment, d'acord amb el calendari establert. Unes declaracions que va fer durant la quarta edició del Dia de l'Escaldenc, que va permetre als residents d'Escaldes-Engordany d'accedir gratuïtament al centre termolúdic. Enguany, la iniciativa va registrar 1.140 de reserves. I a la Massana, la pitabola del Como Pedrosa va finalitzar ahir diumenge amb la sisena edició, després un cap de setmana amb una elevada afluència de públic al nucli antic d'Arinsal, segons va destacar el Comú. El moment de més afluència es va registrar dissabte al matí, coincidint amb el període més assolellat de les dues jornades.
2: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
3: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

0: La GFM, la despedida. Bueno, tot el contrari, nosaltres us volem donar la benvinguda, si esteu connectant amb aquest programa. Si esteu començant el vostre dilluns, aquest 5 d'octubre, benvinguda, benvingut a Flash FM. Això continua. Adiós. Continua, però ho fem en aquest cas amb els rayos de sol que no acaben de sortir,
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: Va, que tenim tot el ritme necessari per ajudar-vos a començar aquesta nova setmana de la millor manera possible. Ah, doncs aquesta no era, rayos de sol. Espera, que m'ha pirat. És que l'ordinador fa de les seves. La Gemma riu. Què rius tu? Espera, mira.
2: Vingau!
0: Ja va.

0: Rayos de sol tumbados en la arena, el flash matí de Flash FM d'aquest dilluns. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: 2:15 de 8 ara mateix, bon dia. Jan Ponsa.
2: Bon dia.
1: Hello.
0: A veure, va, rayos de sol, poca cosa aquest fin de... Bueno, depenent dels punts on estigueu vosaltres al territori, però en general ha plogut molt, Jan, avui...
2: Animalada.
0: Hem de repassar, si vols, algunes una miqueta dades d'aquest passat dissabte tràgic. Bueno, tràgic no, però meteorològicament bèstia,
2: Déu-n'hi-do. Sí, hem tingut una situació meteorològica realment molt excepcional aquest cap de setmana. Hem tingut acumulacions molt bèsties, sobretot a punts de la ciutat de Barcelona, on s'ha superat el rècord de precipitació diària, 212 litres, també 280 litres a Mataró, 270 gairebé Granollers, 63 dels quals en 30 minuts, per tant, es va superar la torrencialitat. Jo vaig parlar amb la Gemma el dissabte, li vaig dir, Gemma, cuida't amb les coses, em va dir, no, no és per tant, tal, no sé què.
1: Doncs, home, jo estava a casa i no era per tant, per mi, clar.
2: Doncs hi ha gent que ha hagut d'anar amb fòdia a casa seva després d'aquests aiguats, i és que, Déu-n'hi-do, ha sigut una situació molt excepcional, inèdita a Catalunya, un sistema de tempestes de mesioscala que girava de forma ciclònica, com giren les borrasques o els huracans, ens ha portat, doncs, una situació que no s'havia viscut fins ara, que se sàpiga a les nostres terres.
0: Bueno, això de la mesoescala són termes una mica tècnics, però què vol dir això?
2: Mesoescala és bàsicament un sistema agrupat de diferents tempestes que es formen i doncs tenen un... Clar. O sigui, es mouen juntament entre elles, és a dir, no són tempestes aïllades.
0: Bueno, de fet, havia de venir un mini-huracà, no?
2: Exacte. La particularitat és que aquest sistema de tempestes va començar a girar de forma ciclònica, com giren els ciclons, i aquí és on es produiria, doncs, l'inici de la ciclogènesi tropical, que és el procés que forma els huracans.
0: Mare de Déu.
1: Clar, hem tingut huracà o no hem tingut huracà?
2: No del tot, però es va intentar formar, i això és curiós, que es va intentar formar el mar Mediterrani.
0: Ai.
1: Però no, no va poder amb nosaltres.
0: Bueno, i això, la pregunta és, Jan, a partir d'ara, perquè clar, jo he estat aquí escoltant moltes coses, a partir d'ara això serà, no direm habitual, però es pot tornar a repetir?
2: De fet, sí, ara mateix a Granollers està plovent moltíssim, han caigut 37 litres en 30 minuts a Granollers.
0: Opa.
2: Està plovent de forma tropical aquí a Granollers. De fet,
0: ara mateix, en aquest mateix moment,
2: estem mirant el radar meteorològic, tenim ruixats i tempestes a punts del litoral i al prelitoral central. De fet, es veuen una nova banda de tempestes que arriba des del mar, que arribarà també a bona part del litoral. Per tant, molta atenció encara aquest matí, perquè podem tenir aiguats importants. De fet, el Meteocat acaba d'activar l'avís de perill alt a punts del Vallès Oriental i Occidental i el Maresme per aquests aiguats que s'estan produint ara mateix. I atenció també a l'Alt i el Baix Empordà avui al matí, on també són probables aquests aiguats. De cara a la tarda, la situació es tranquil·litzarà una miqueta més a la costa i plourà sobretot a punts de les comarques interiors de Barcelona i del Prepirineu. Però sembla ser que el pitjor serà ara mateix.
0: Sí, tenim un oient que ens ho acaba de confirmar així desinteressadament a través del WhatsApp. A Granollers, diluvia, eh?
2: Sí, Granollers ara mateix. Està molt estàtica la tempesta i va a prop dels 60 litres. Per tant, Déu-n'hi-do.
0: Repassem temperatures, vinga.
2: Doncs mira, ara mateix a Barcelona tenim 20 graus, a Granollers precisament 19 graus, a Terrassa 18 graus i mig, i aquí a Badalona amb 20 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara, tio.
1: Fins ara.
0: Això continua, va. Som el despertador més musical de tots.
3: Si escoltes el Flash matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: D'Inessa Barcelona al carrer Balmes 232 patrocina el trànsit.
3: Connectem amb el Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dilluns destacant diverses incidències arrel d'aquests aiguats que hem tingut durant aquest cap de setmana. A hores d'ara tenim tallades per esllavissades la C1415A a Castellà del Vallès en dos sentits de la marxa. També la BB-5159 a la Roca del Vallès. Per inundacions es tallen la GI-682 a Blanes i també la C352 a Franqueses del Vallès. Per altra banda, la C35 continua tallant la sortida 87 a l'altura de Vidreres. La AP7 a Cardedeu, doncs també tanca les sortides i entrades a la mateixa autopista. A la C31 a Sant Adrià de Besòs continua també tallat l'enllaç amb la B10 amb la Ronda Litoral en direcció al Nus de la Trinitat. Per altra banda, doncs també destaquem que a la C17 hi ha un carril de circulació tallat a causa d'uns despreniments entre Parets del Vallès i Lliçà d'Amunt en direcció a Barcelona, que deixa 5 quilòmetres de retencions. Hem de destacar, però, que en aquesta via, a la C17 cap a Barcelona, hi ha fins a 13 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, fa tot just uns instants hem de sumar un vehicle accidentat. En aquest cas, ha estat a l'A2, a l'altura de Sant Joan d'Espí, que en direcció a Lleida obliga a tallar un carril de circulació provocant 3 quilòmetres d'aturades. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
3: Gràcies, Ferran.
2: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.

0: proteïnes i sop per a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
3: Peugeot. Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
4: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Recordes el teu primer Corsa?
6: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: 9 per 3, 27.
11: Següent.
10: Te les vas aprendre amb suor i llàgrimes. Ara les recites sense pensar-hi. Però saps també que tens dret a rebre informació sobre el lloc de procedència dels productes frescos abans de comprar-los? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les taules de multiplicar. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
12: Andorra. 93.8.
13: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
14: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
13: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
15: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
16: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
17: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
16: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El temporal històric que ha afectat Catalunya ha deixat dues víctimes mortals i un desaparegut. El primer mort és un home de 75 anys a qui li ha caigut a sobre un mur en un càmping de Tordera i l'altre, un home atrapat en un garatge inundat a Montornès del Vallès. També hi ha un jove desaparegut a la riera de Pineda de Mar. Les precipitacions també han provocat i encara provoquen greus incidències en molts carrers i baixos inundats i importants afectacions a la mobilitat. I avui Catalunya s'ha llevat amb rodalies funcionant a mitges. De moment hi ha trams de l'R1, l'R2, l'R4 i les línies R7, R8 i R11 sense servei ferroviari. Un dels punts afectats pel temporal en què s'ha estat treballant de nit i matinada ha estat el túnel de Plaça Catalunya, on els equips han treballat amb bombes per retirar l'aigua acumulada. I un operatiu policial ha desallotjat aquest diumenge els migrants que resistien en el campament improvisat de la platja del Trampolín, al nord de Ceuta. Més de 350 agents de la Policia Nacional s'han desplegat a la platja de la Ciutat Autònoma a primera hora del matí i ha començat el trasllat dels migrants que dormien a la platja fins a centres d'atenció temporal. Els esports. Recital de gols en el clàssic de la Lliga F ahir a l'Spotify Camp Nou. El Barça va golejar el Real Madrid per 7-0. La protagonista de la nit va ser Clàudia Pina, que en va fer 4 i va ser escollida la millor jugadora del partit. Mentrestant, empat sense gols dels equips catalans de la segona divisió masculina. El Girona Montilivi es va quedar sense marcar contra el Mallorca i després que dissabte s'ajornés el partit entre el Sabadell i l'Andorra, ahir a la nova Creu Alta també va haver-hi un empat a 0.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man, Mojo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: a Flash FM la cançó del Mobile Show. Vinga, Malatí, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Escolteu, Flash Matí. Flash Matí, sí, vaya tela. Malatí, Mobile Show, líder indiscutible de la llista i cançó amb la

0: Obrim nova hora d'aquest programa, nova hora del Flash Matí.
1: Sí, senyor.
0: A veure, a les 8 i 5 minuts, ben d'hora pel matí, ara mateix amb un és alert al Vallès Oriental i al Maresme, eh?
1: Déu-n'hi-do, atenció a tothom, eh? Molta cura.
0: Repassem alguna actualitat, alguna noticieta, va.
1: Doncs mira, si anem a parlar de l'escola Montnegre, que
0: Montnegre
1: està al Vallès Oriental. Per
0: mira,
1: què?
0: On està l'és d'alert.
1: Exacte, perquè des de fa 5 cursos hi ha un projecte d'avaluació invertida. Què significa això?
0: Què significa això?
1: Doncs que els alumnes de quart i sisè de primària són els que avaluen els mestres, les assignatures també,
0: oi,
1: i expliquen doncs com se senten. Tot això és anònim, d'acord?
0: Sí, bueno, però o sigui, aquí segurament aprofiten per dir bajanades,
1: totalment,
0: no?
1: Totalment. Anònim i digital, més que bajanades, el que volen és com que els mestres també tinguin una percepció de com els veuen. Vull dir, jo si fos mestre,
0: ja
1: canviaria la meva actitud potser una miqueta si veig que els alumnes no estan contents amb alguna coseta.
0: I què?
1: També serveix perquè els nens diguin quina assignatura els va pitjor, els agrada més, menys, així, si veuen que hi ha una totalitat d'alumnes que, per exemple, no,
0: que no els agrada les mates. Mates.
1: Epa, quina casualitat!
0: Vale, vale.
1: És que potser les mates hi ha algun problema, no, no allà, però, bueno, escolta...
0: Però tenim alguna cosa que s'hagi dit així,
1: bueno,
0: risses o no?
1: Risses no, però sí que hi ha assignatures que, en aquest cas, ha estat l'anglès, que ha tingut puntuacions més baixes.
0: Vaja.
1: I hi ha una profe que, a partir d'aquestes avaluacions, que es fan al segon trimestre, doncs, té més paciència.
0: Va fora.
1: No, té més paciència, perquè els alumnes van dir que era una tia que no tenia paciència. Llavors, ell això ho ha regulat i ho ha arreglat. Així que estaria molt guai, eh? Fer-ho això sempre a les escoles. És anònim, no passa res.
0: És anònim, és veritat. Bueno, va, veurem si això s'acaba implementant en altres llocs.
1: I tant.
0: Posem en marxa nova hora i ho fem ara mateix a Mugel.
2: Flash Matí. Café a la mà, llaganyes als ulls i ritme al cos.
0: Moving to the sun.

Venga, va, se hace la que no me conoce. No me conoce, remix. És el Jayco amb el J Balvin i amb el Bad Bunny a Flash FM, al Flash Matí. Ja sabeu, de 6 a 11, paciència a les carreteres del país, que la cosa està complicadota en alguns punts de Catalunya. Sonar la plena. Bon dia.

0: Us preguntem quin ha estat el millor viatge de la vostra vida. Sortegem una targeta regal de 200 euros a buscaunsollo.com.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa i divendres et direm qui

0: Europa. Així que ja ho saps, orelles obertes al Flash Matí perquè sortegem 200 euros per buscounxollo.com i amb una mica de sort, bye bye!
1: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
2: El millor dia del món? El tenim nosaltres! Ha arribat el dia sensible de MediaMarkt. Només avui, 5 d'octubre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què?
5: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
6: Citroën.
5: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
0: Andorra Flash FM 93.8.
8: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
9: Bon dia, doncs des de l'Estat que en trànsit tens a la carretera General o Avinguda Salouen amb vos sentit de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
10: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Digues a tothom la ràdio que escoltes.
11: Flash.
0: Flash. Som.
11: Flash FM.
12: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
0: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
12: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
0: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
12: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
0: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
13: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
14: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
15: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
16: 86 22 88.
17: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: Flash Matí.

0: vaya temazo. Sol to you, another. Flash FM, Flash mateix, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: Què passa, conductors, conductores de Catalunya i Andorra que esteu ara mateix aturats en alguna carretera? A veure, va, repassem el WhatsApp perquè avui busquem a persones finalistes que vulguin endur-se una targeta de regal, o sigui, targeta regal de 200 euros,
1: sí.
0: 200 pavos per canviar, per vas canviar amb algun mal...
1: Digue'm.
0: Algun viatge.
1: Ara sí.
0: A buscounxollo.com, a lloro, eh?
1: Digue'm, el que esteu fent és enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens esteu dient, doncs, els millors viatges, el millor viatge de la vostra vida.
0: Podeu seguir participant al llarg d'aquest matí. Aviam, per exemple...
2: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Un viatge que repetiré sense dubte seria el que vam fer fa un any amb la meva parella, que vam anar des de Girona fins a Turín amb moto.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ostres.
2: Va estar molt, molt guai, però sí que vam trobar molt d'aire a la tornada.
1: Ja.
2: I durant el viatge molta neu, aigua...
0: Que guapo, no?
2: I molta fred.
1: Ostres.
2: Però va estar molt xulo.
0: Bueno.
2: Un petó.
0: Un petonet, clar que sí. Molt bon viatge. Ostres. Molt guapo, eh? Molta enveja m'acabes de fer.
1: A l'estiuet.
3: Bon dia, flaixeros.
1: Bon dia.
0: Hola.
3: Doncs el meu millor viatge va estar un creuer per les illes gregues.
0: Hola!
1: Hola!
3: Que va ser una passada.
0: Que guapo!
3: Mira que jo tenia això del concepte de creuer,
1: sí,
3: com per persones majors, però que, sí, ho recomano 100%.
1: Són xulíssims.
0: Doncs això és el que heu de fer, dir-nos quin ha estat el millor viatge de la vostra vida.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Busquem a persones finalistes que vulguin endur-se divendres aquesta targeta regal de 200 euros per vas canviar a buscounxollo.com.
1: Toma ja.
0: Entreu i te fanegeu. Som al Flash Matí.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant d'habitatge. El comú d'Escaldes Engordany nega haver donat el vistiplau al projecte de llei per fomentar la construcció d'habitatge assequible promogut pel govern. La corporació considera que el text està poc treballat, assegura que no està consensuat amb els comuns i sosté que tampoc s'ha analitzat adequadament l'impacte sobre les parròquies. Parlem de la CAS, que continua revisant les cotitzacions dels treballadors per compte propi, especialment els que durant els darrers anys haurien abonat imports inferiors als que els correspondrien. La CAS encara té pendents de revisar prop de 3.000 autònoms, un procés que podria representar uns ingressos addicionals de 1,2 milions d'euros. La parapública haurà de completar els procediments durant el que queda d'aquest any i al llarg del 2027, ja que a partir del següent any, del 2028, les quantitats pendents prescriuen i ja no es podrien reclamar. A la Massana, els opositors al projecte del mirador panoràmic de l'Alt de la Capa a Arinsal s'estan organitzant per impulsar noves accions amb l'objectiu d'intentar aturar-lo. Dins del grup hi conviuen dues posicions. Una rebutja qualsevol instal·lació d'aquest tipus a la muntanya, mentre que l'altra assumeix que el projecte es pot acabar fent, però defensa buscar un emplaçament alternatiu. Aquest segon sector considera que cal trobar un millor encaix per reduir l'impacte que el seu paret tindria l'equipament a la zona de la capa. A Escaldes-Engordany, Caldea, encara la fase final de les obres del nou hotel, amb la previsió d'obrir-lo durant la segona quinzena del mes de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern 26-27. El director de Caldea, Miguel Pedregal, ha indicat que els treballs avancen, de moment, d'acord amb el calendari establert. Unes declaracions que va fer durant la quarta edició del Dia de l'Escaldenc, que va permetre als residents d'Escaldes-Engordany d'accedir gratuïtament al centre termolúdic. Enguany, la iniciativa va registrar 1.140 reserves. I a la Massana, la pitabola del Como Pedrosa va finalitzar ahir diumenge amb la sisena edició, després un cap de setmana amb una elevada afluència de públic al nucli antic d'Arinsal, segons va destacar el comú. El moment de més afluència es va registrar dissabte al matí, coincidint amb el període més assolellat de les dues jornades. Flash.
2: Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

una d'aquestes cançons que sempre sonen a les festes Flash FM. Una cançó que va sonar evidentment a la festa major de Cambrils d'Udèn, Cambrils dels Pirineus, aquest dissabte passat. Va ser una festassa, eh? No sé si hi ha algú per aquí d'allà, del Solsonès, que es va apropar, o que és d'allà, o que va pillar l'autocar, però va ser una festa molt guai, eh? La nit de dissabte. Avui, però, és dilluns i toca començar una nova setmana, i què millor que fer-ho amb el ritme del Flash matí a Flash FM.

0: Cremita de vainilla con coco. Es diu així, coco, eh? Aquesta cançó de l'Omar Kurz, que sona de nou a Flash FM. El Flash Matí d'aquest dilluns, 5 d'octubre, a 2:15 de nou, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, bon dia.
0: A veure, va, que està plovent en alguns punts del país i ho ha fet i hi ha moltes ganes aquest passat cap de setmana, eh?
2: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Probablement res que no sapigueu, però ens ho torna a explicar el Jan Ponsa. Bon dia, Jan.
3: Hola, bon dia, què tal, com esteu, Héctor i Gemma?
0: Bueno, hem tingut, com us dèiem, un cap de setmana molt bèstia pel que fa a les pluges, aquest mini huracà que havia d'arribar, que no va arribar, però que va liar la parda, eh?
3: La va liar pardíssima. Era un sistema de tempestes que es va començar a tropicalitzar, és a dir, el que vindria a ser l'inici de la formació d'un huracà. Bèstia. No va ser un huracà com a tal, això és cert, però el fet de que ho hagués intentat i que hagués estat allà a punt, doncs ja és realment molt inèdit. Mai s'havia donat això. Per tant, hem estat en un episodi excepcional de pluges.
0: Tens algunes dades d'aquestes de litres d'aigua?
3: Sí, mira, per exemple, a la ciutat de Barcelona es van acumular 212 litres, el rècord històric d'acumulació diària. A Mataró, 290 litres. A Granollers, 270 gairebé, 63 dels quals en 30 minuts. Per tant, situació extremadament intensa. I sembla ser que la situació, doncs, no s'ha acabat de tranquil·litzar del tot. Avui matí estic una miqueta sorprès perquè la previsió meteorològica ha quedat superada per diferents ruixats i tempestes que estan arribant ara mateix des del mar amb un nou sistema convectiu de més escala. De fet, a Granollers s'han acumulat ja prop de 100 litres en una hora. De fet, aquí hi ha un avís de color vermell de perill molt alt del Meteocat per intensitat de pluja i acumulació de pluja. Han enviat un alerta al Maresme i al Vallès Oriental. Sí. I també arriben xàfecs més intensos a bona part del Barcelonès, també del Baix Llobregat.
0: Que rius.
3: I també des de dins del mar. També es veuen alguns xàfecs força intensos que estan a punt d'arribar al litoral català.
0: Bueno, és molt important en aquests casos, i s'ha vist aquest cap de setmana, ser conscients, una miqueta de responsabilitat, no feu bajanades, no aneu allà.
1: No, sisplau.
0: No intenteu passar amb el cotxe per fer la broma de...
1: No.
3: Això ja ho va fer un l'altre dia i no li va quedar molt bé la broma.
0: Això t'ho dic, és clar, tio.
3: Això el seguro no t'ho cobreix, a part, que hi ha vídeo, vull dir,
0: el lloro. Ja, lletra petita, eh?
3: Exacte.
1: Si és que la gent...
0: Molt bé, Jan, alguna cosa més de cara aquest dilluns o què?
3: Doncs, per un moment.
0: Tota la teva bola.
1: Salut.
3: És que estic molt... Sí, és una cosa molt bèstia, el que estic veient ara mateix al radar. Tempestes molt heavies arribant des del mar. Sembla ser que no duraran tot el dia, només al matí, i a la tarda quedaran ruixats i tempestes a les comarques interiors de Barcelona i punts del Prepirineu.
0: Molt bé. Repassem algunes temperatures d'ara mateix, va.
3: Ara mateix a la ciutat de Barcelona tenim 23 graus, a Granollers, aquí on està plovent tant, 21, a Malgrat de Mar, 21,5, i acabem a Badalona amb 20 graus.
0: Molt bé, Jan, gràcies. Fins ara.
3: Vinga, fins ara.
0: I molta paciència a les carreteres, que hi ha una cua, hi ha una caravana, tio.
4: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Nosaltres posem el ritme al vostre matí de dilluns, eh? Si és complicat, el solucionarem. Per exemple, amb el Raúl i el Bizarrap. Baby, hello.

Baby, wow, la bitxota. Bebé, la Karol G amb Judelini Rusowski. Baby, wow, a Flash FM. Som al Flash Matí. Què tal, com esteu? Som el despertador més musical de tota la ràdio. Volem que comenceu aquesta nova setmana amb calma, tu, amb música de la bona i sense... sense tot allò dolent que no us ve de gust. Saps què vull dir? 3 quarts i 2 minuts de nou. Sona Me Mareo.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
4: Un amic? Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és. Que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
5: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
6: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat?
7: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: No és només un reality.
10: A què hem vingut aquí?
11: A guanyar!
9: Tampoc una cursa més.
10: Para!
9: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
12: Vaig al límit amb tu.
13: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
14: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
15: I pot ser tot això sent professional.
14: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
16: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
17: Vinga tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
14: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
18: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
19: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
20: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
19: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
20: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
0: El que vols escoltar sona a Flash FM.

puja, puja. Déu-n'hi-do. Són els Figaflauers. La Marina està morena. Mullada aquest cap de setmana, eh? Xopa està la Marina. El Flash Matí de nou l'escolteu avui dilluns, 5 d'octubre del 2026. Paciència a les carreteres, eh? Nosaltres continuem repartint el bo i millor del ritme per tots i totes vosaltres. Que heu matinat de valent, què millor que fer-ho amb aquesta Ugel, Jamaican, bam, bam. I a les 9 l'informatiu. Ea.

0: Uns afectats pel temporal en què s'ha estat treballant de nit i matinada ha estat el túnel de Plaça Catalunya, on els equips han treballat amb bombes per retirar l'aigua acumulada. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà ara a la Moncloa a les 9 del matí per llegir una declaració institucional en què podria anunciar la convocatòria d'eleccions anticipades. Tancarà d'aquesta manera els dos dies de reflexió que va iniciar divendres després que el Congrés tombés els dos decrets de mesures d'habitatge amb el no del Partit Popular, Vox i també Junts. Els esports. Nou recital blaugrana en el clàssic de la Lliga F. El Barça ha guanyat per 7-0 al Real Madrid. I en bàsquet, tots els equips catalans, excepte el Joventut, que va ajornar el seu partit contra l'Andorra, han perdut en la segona jornada de l'ACB. El Barça va tancar la setmana de partits fora de casa amb la primera derrota a la Lliga i el Girona ha encaixat una derrota contra el Baskonia 118-78.
1: Escoltes el Megacrack de la setmana.

0: Aquest és el mega crack de la setmana, Omar Curs amb Clarent. Això es diu Ojos Brujos. Bueno, què tal, com esteu? Què passa, Gemma Manzanero? Bon dia, no?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Bon dia, bon dia. Va, som el despertador de Flash FM, som el Flash Matí, el show matinal més musical de tota la ràdio.
1: Mira, m'estic rient perquè tinc una pregunta per tu.
0: Quina pregunta tinc per
1: tu? Una pregunta personal. Héctor, tu més o menys quantes vegades al mes podríem dir que tens un orgasme?
0: I per què? Per què has de saber aquesta pregunta,
1: home,
0: la resposta?
1: Ara ho entendreu, perquè hi ha un estudi que ha fet Harvard que diu que les persones, els homes, que tenen entre 21 vegades o més al mes orgasmes,

0: tenen un 31% menys de possibilitats de tenir càncer de pròstata.
1: Vale, ara no cal que respongueu, però si no arribeu al número, feu-vos-ho mirar.
0: Exacte.
1: I feu-vos altres coses per assolir aquest objectiu.
0: Mira, no només compta les relacions sexuals, també compta el putrum-putrum que et fas tu mateix i les pol·lucions nocturnes.
1: Aquelles són involuntàries.
0: Aquelles que passen, clar, jo com a dona no sé què et passen, quan portes molt temps sense descarregar.
1: Bueno, jo què sé.
0: Héctor, va.
1: No, sí, però a mi em passava de... Això hi ha una edat que ja no passa, no?
0: Ah, jo pensava que també, però es veu que no, que ja
1: no
0: és... Hi ha nois que ho tenen. Bueno, de fet... No, això...
1: Ara m'has pillat, eh?
0: Això, bueno, mira, millor que no en tinguis, això vol dir que descarregues bastant sovint.
1: Tira, va.
0: Harvard ha fet un estudi amb més de 29.000 homes i ha trobat això, doncs que els homes que tenen...
1: Que se la casquen molt.
0: Que se la casquen unes 21 vegades o més al mes. Doncs millor per la seva salut. Així que cascar-se-la és bo, tio.
1: Però això ja ho sabem, home. Sí, no deixeu de fer-ho mai.
0: Però bueno, escolta, la gent que surt se la casca menys... Doncs, malament.
1: Així vols culminar aquesta notícia?
0: Així que tots i totes, a cascar-se-la!
1: A cascar-vos-la, vinga! Clar que sí, home! Vámonos!

Ja ho diu el Quevedo, eh? Les coses buenes arriben, triga, si de cas un temps i tal, però val la pena l'espera, eh? Quevedo, nova línia, al Golpito, de nou a Flash FM. Som al Flash Matí, és dilluns, 5 d'octubre. Vale. En alguns punts doncs, està plovent molt, eh? Ojo, Vallès Oriental, Granollers, concretament. Tenim allà l'Es Alert ben amunt. Parlant molta paciència a les carreteres. Anem amb compte, eh? Del ritme ens n'ocupem nosaltres. El Pedro Sánchez ha convocat eleccions, eh? Sí, perquè ho sapigueu, eh? 29 de novembre. Som al Flash Matí, va. Arriba Romeo Santos amb la seva batxateta.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix
2: Òrbita Flash.
3: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, aquest octubre, tens un munt de propostes. Al Teatre Gaudí pots veure-hi Les Ungles, mentre que al Teatre Condal s'hi representa Bons i Dolents. També al Teatre Goya hi trobaràs El Gran Inquisidor. Al Teatre Lliure, durant tot el mes, hi pots veure Bou Betoia, La necessitat d'una illa. També a Barcelona, a la Sala Atrium, a partir del 6 d'octubre, hi arriba Impossible. I si t'agrada la música, el 13 d'octubre al Palau Sant Jordi hi actua Trueno, dins del Cruïlla Tardor. A les comarques gironines, d'octubre a desembre, tens el Temporada Alta, amb propostes repartides per diferents sales. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
4: Vinga tots, cap o amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
5: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
6: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
7: Valorado.
6: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
8: El éxito está asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
11: Citroën.
9: Consulta Citroën.es.
12: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
13: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
12: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
13: Apa.
12: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
14: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat?
16: No! Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
17: Peugeot.
0: Andorra.
18: Flash FM.
0: 93.8.
19: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
20: Bon dia, doncs, des de l'Esta que en trànsit tens a la carretera General o avinguda Salouen amb vos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
21: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash FM, el poder del ritme.
22: Les millors braves d'Andorra?
23: No vagis al Barra Mars.
22: Un bon bacallà al Pil Pil.
23: No el demanis al Barra Mars.
22: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
23: Oblida tant del Barra Mars.
22: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
23: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
22: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
24: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
25: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
24: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM. Matí.

0: Escolteu el Flash Matí de Flash FM. Si ara doncs pugeu la ràdio, benvingut i benvinguda, eh? Gemma Manzanero, bon dia.
1: Víctor Ortega, molt bon dia.
0: Les 9 i 24 minuts. Avui us estem donant l'oportunitat de guanyar una targeta regal de 200 euros per bescanviar al web buscaunxollo.com per viatjar on vulguis, per fer una escapadeta, sí, per anar, jo sé, a un balneari, per creuar Europa, el que sigui.
1: Exacte, on tu vulguis.
0: 200 euros a buscaunxollo.com.
1: Vinga, va, participeu enviant un WhatsApp al 628-06-0513 i digueu-nos quin ha estat el millor viatge de la vostra vida.
0: Repassem algun missatge, aviam, va.
2: Bon dia, Flash.
1: Bon dia.
2: Hola. Mira, el nostre viatge, un dels millors viatges de la meva vida ha sigut aquest estiu, que ens en vam anar 15 dies als Estats Units.
0: Molt bé.
2: Vam fer Las Vegas, vam fer el Gran Canyon, tot això amb un auto llogat.
0: Un auto?
2: Un cotxe d'aquests americanos superxulos.
0: Aquells grans, no?
2: Vam baixar fins a Los Angeles. I molt, molt, molt guai. O sigui, de pel·lícula. La veritat és que si diuen que als Estats Units és de pel·lícula, és que és ben cert.
0: Confirmadíssim, no?
1: Ara vull anar-hi jo.
0: Ara vols anar-hi tu també, no?
1: Sí, sí,
0: bon
1: sí.
0: Viatge, clar que sí. Quin ha estat el millor viatge de la vostra vida? Aquesta és la pregunta que us fem a través del WhatsApp.
3: Bon dia, flaixeros. Doncs mireu, el viatge que més em va agradar va ser quan vaig anar per Nadal a Estrasburgo i vaig visitar també els pobles al costat d'Alsàcia, que era preciós, tot nadalenc, em va encantar.
0: Olé.
3: I res, aviam si hi ha sort. Vinga, va, un petó.
0: Bon viatge, eh? Quin ha estat el millor de la teva vida, Gemma?
1: El meu viatge de noces. També un... Ara no em surt el nom.
0: Un creuer.
1: Això, un
0: creuer. T'ho explica jo, és que t'he posat els ous, tio.
1: Un creuer per les Illes Gregues.
0: Ai.
4: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Targeta regal de 200 euros a buscaunxollo.com. És el premi d'aquesta setmana, el Flash Matini Borratxo. Vull

0: Ahu. Flash FM. Flash informatiu. Flash. Bon dia, us parla Quim Barceló. Comencem parlant d'habitatge. El Comú d'Escaldes Engordany nega haver donat el vistiplau al projecte de llei per fomentar la construcció d'habitatge assequible promogut pel govern. La corporació considera que el text està poc treballat, assegura que no està consensuat amb els comuns i sosté que tampoc s'ha analitzat adequadament l'impacte sobre les parròquies. Parlem de la CAS, que continua revisant les cotitzacions dels treballadors per compte propi, especialment els que durant els darrers anys haurien abonat imports inferiors als que els correspondrien. La CAS encara té pendents de revisar prop de 3.000 autònoms, un procés que podria representar uns ingressos addicionals de 1,2 milions d'euros. La parapública haurà de completar els procediments durant el que queda d'aquest any i al llarg del 2027, ja que a partir del següent any, del 2028, les quantitats pendents prescriuen i ja no es podrien reclamar. A la Massana, els opositors al projecte del mirador panoràmic de l'Alt de la Capa a Arinsal s'estan organitzant per impulsar noves accions amb l'objectiu d'intentar aturar-lo. Dins del grup hi conviuen dues posicions. Una rebutja qualsevol instal·lació d'aquest tipus a la muntanya, mentre que l'altra assumeix que el projecte es pot acabar fent, però defensa buscar un emplaçament alternatiu. Aquest segon sector considera que cal trobar un millor encaix per reduir l'impacte que el seu paret tindria l'equipament a la zona de la Capa. A Escaldes-Engordany, Caldea, encara la fase final de les obres del nou hotel, amb la previsió d'obrir-lo durant la segona quinzena del mes de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada d'hivern 26-27. El director de Caldea, Miguel Pedregal, ha indicat que els treballs avancen, de moment, d'acord amb el calendari establert. Unes declaracions que va fer durant la quarta edició del Dia de l'Escaldenc, que va permetre als residents d'Escaldes-Engordany d'accedir gratuïtament al centre termolúdic. Enguany, la iniciativa va registrar 1.140 reserves. I a la Massana, la pitabola del Como Pedrosa va finalitzar ahir diumenge amb la sisena edició, després un cap de setmana amb una elevada afluència de públic al nucli antic d'Arinsal, segons va destacar el Comú. El moment de més afluència es va registrar dissabte al matí, coincidint amb el període més assolellat de les dues jornades.
1: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució. Peritatge ràpid, la cobertura més completa.
2: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.
3: Andorra. Flash FM 93.8.

0: pues será porque con otra está, ¿eh? Era la conclusión de que Tusa de la Karol G amb la Nicki Minaj. A través del Flash Matí de Flash FM, bon dia, molta paciència a les carreteres del país, aquells i aquelles doncs que patiu potser algun retard de Rodalies, de la carretera amb algun embús, aquestes coses, no?
1: Flash Matí, perquè sortir del llit ja és una victòria. La resta ja és improvisa.
0: Si heu superat el cap de setmana i també aquestes primeres hores del dia, ja heu aconseguit una gran victòria, eh? Ara mateix passen 5 minuts de 2:15 de 10. Hola.

0: Butxatxa és el títol d'aquesta cançó a Issa, RVFV, Kremli, a Flash FM, al Flash Matí d'aquest dilluns. Ai, butxatxa! Amiga, bon dia, va, tothom, bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Jan Ponsa, hola, què tal?
2: Bon dia, què tal, com esteu?
1: Hola.
0: Ara mateix la teva aparició és molt important, hem de parlar del temps, ja no només per tot el que ha passat aquest cap de setmana, que ho podríem també explicar un cop més.
2: Sí, ho podríem explicar un cop més, però...
0: Però ara mateix també s'està liant una miqueta, eh?
2: Sí, de fet, les previsions meteorològiques avui mateix estan sent bastant superades. Tenim un sistema convectiu de mesoscala ara mateix.
0: Què vol dir això? A veure.
2: És un sistema de moltes tempestes que tenim dins del mar, que s'està apropant al litoral. De fet, ja ens està deixant aiguats importants a bona part del litoral central, sobretot a Granollers. De fet, al Vallès, Vallès Oriental han ordenat ara mateix Protecció Civil al confinament de la
0: oriental
2: població.
0: Oriental o occidental?
2: Oriental, oriental.
0: A la Paula ha dit occidental, crec.
2: Doncs oriental.
0: Has equivocat, eh?
2: És el Vallès Oriental.
0: Oriental, oriental.
2: On han enviat aquí aquest alert demanant el confinament. I moltíssima atenció perquè ara mateix des de dins del mar també estan arribant nous xàfecs molt intensos a bona part del litoral central. De fet, el Meteocat acaba d'activar també l'avís vermell per intensitat de pluja a bona part del litoral i al prelitoral de les comarques de Barcelona. També parts del litoral de Girona. Segurament ara també rebrem un alert en aquest sector d'aquí.
0: Ah, sí?
2: I de cara a la tarda també eleva en perill alt bona part de Catalunya, menys les comarques de Lleida i les Terres de l'Ebre, estem en perill alt per pluges. Per tant, moltíssima atenció aquesta tarda i al llarg d'aquest matí ara mateix, perquè els aiguats són realment molt intensos i de característiques tropicals, tot plegat, eh?
0: I a més això venint després de dades també històriques pel que fa a acumulacions d'aigua aquest passat cap de setmana, eh?
2: Correcte, es van acumular 212 litres a la ciutat de Barcelona, el rècord històric en 24 hores, 280 a Mataró, prop 270 a Granollers, 63 en 30 minuts, per tant, una situació totalment inèdita aquests dies pel que fa als aiguats, sobretot.
0: Bueno, aquí, a veure, tampoc serem molt catastròfics, però aneu amb cuidado, per favor, una miqueta de responsabilitat aquí en general, ¿vale? No agafeu el cotxe si no ho heu de fer. Si us diuen que us confineu, doncs ho feu, saps? Restringiu una miqueta la mobilitat.
1: Sí, siguem una miqueta conscients.
0: A veure, Joan, repassem temperatures d'ara mateix.
2: Ara mateix a Barcelona tenim 16 graus i mig, a la Pobla de Segur 15, als Ports al sud 13 graus i a Fogars de la Selva 17 graus.
0: Molt bé, gràcies, Joan. Seguirem una miqueta aquí el tema, eh?
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
1: Demà.
0: Anoter, el flash matí del dilluns. Talk to you. Molt bé.

Ha sido un criminal, muy, muy criminal, la Nati Natasha amb l'Ozuna. Reggaeton Remember per aquest matí de dilluns. Criminal! 3:15 de 10. Ja sabeu que escolteu Flash FM. I aquí tenim música, molta, molta música per aquest matí, aquesta nova setmana que estem engegant. Ara amb la nova del Maluma i la Shakira. Agua!

0: Estàs escoltant el Flaix Matí a Flaix FM.
1: Un amic. Doncs un amic és simplement això. Algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
2: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
3: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
4: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
5: No és només un reality.
6: A què hem vingut aquí?
7: A guanyar!
5: Tampoc una cursa més.
6: Para! Epa, Raquel!
5: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
8: Vaig al límit amb tu.
9: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
10: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
11: Mm-hmm.
10: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
11: I des de 16.400 euros.
10: Què?
12: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
13: Citroën.
10: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
0: Andorra.
14: Flaix FM.
0: 93.8.
15: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
16: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
15: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
16: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flaix Andorra, emissores oficials.
17: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
18: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
16: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
18: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
19: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
20: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
19: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
20: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores.
21: Flash.
0: Flash. Flash Matí.

una d'aquestes cançons imprescindibles per començar millor aquesta nova setmana, aquest dilluns 5 d'octubre. De seguida, l'informatiu, repassem l'actualitat. Tenim un nou S-Alert. 8 comarques del litoral i prelitoral per pluges torrencials. Ara ho destaca la Paula Montes. Abans, una miqueta més de música, va. Latini, el Flash Matí, Dos Amantes.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10, 8 comarques en alerta vermella per pluges torrencials. Protecció Civil ha enviat un missatge a alert per risc de pluges torrencials fins a les 2 del migdia d'aquest dilluns a les comarques de l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. Demanen a la població evitar desplaçaments innecessaris, no acostar-se a rius, rieres ni barrancs i no baixar soterranis. Pel que fa a la mobilitat, de moment hi ha trams de l'R1, l'R2, l'R4 i les línies de l'R7, R8 i R11 sense servei ferroviari. Un dels punts afectats pel temporal en què s'ha estat treballant de nit i matinada ha estat el túnel de Plaça Catalunya.

0: 2-0 al Real Madrid. I en bàsquet, tots els equips catalans, excepte el Joventut, que va ajornar el seu partit contra l'Andorra, han perdut en la segona jornada de l'ACB. El Barça va tancar la setmana de partits fora de casa amb la primera derrota a la Lliga i el Girona ha aixecat una derrota contra el Baskonia 118-78.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash
1: FM.
3: La que manda.
4: Shout out to my man Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: La GFM com a número 1 al llarg d'aquesta setmana. El passat dissabte aconseguia la medalla d'or, la primera casella del calibre 45, la llista de Flash FM. Però què tal? Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, bon dia, Héctor Ortega. Un dia passat per aigua,
0: Bon dia, família, com esteu vosaltres? Espero que de la millor manera possible. Aquí estem intentant ajudar-vos a engegar aquesta nova setmana, 5 d'octubre del 26.
1: Sí.
0: Anem a eleccions anticipades,
1: Totalment, Estan les xarxes socials que cremen.
0: Eleccions el 29 de novembre. Ara mateix un és alert a 8 comarques del litoral i prelitoral. El Vallès Oriental confinat, mare de Déu.
1: Quina Catalunya se'ns està quedant,
0: Com està el pat? I després d'un cap de setmana també, que Déu-n'hi-do,
1: Sí, mogudet, mogudet.
0: Ai, repassem alguna notícia d'actualitat, va.
1: Bueno, fa poc es va anunciar el nou iPhone Duo, que és aquell que es pot plegar, plegable. I nosaltres hem fet un... Bueno, no és nosaltres, però explicarem un petit anàlisi que s'ha fet perquè han calculat els dies que necessites treballar, els dies que de feina, que et costaria aquest nou iPhone.
0: Els dies,
1: més
0: o menys.
1: Depenent del país on visquis, d'acord? Per exemple, mira, tu en Suïssa, no sé parlar avui, la pluja.
0: A Suïssa
1: necessitaries 13 dies complets treballant per poder-te'l comprar. A Noruega, 21. A Canadà, 30. La cosa es va posant difícil, A Estats Units, 48 dies. I aquí ve Espanya. A Espanya, 58 dies treballats equivalen al nou iPhone Duo.
0: És a dir, un sou i mig mitjà...
1: Sense gastar-te res més.
0: És el que costa, diguéssim, aquest model d'iPhone, Molt bé.
1: Exacte, això calculant que el sou mínim és de 1.200. A Colòmbia, 3,5 mesos.
0: Mare de Déu.

0: Mèxic, 5 mesos, a Perú, 6 mesos, a Veneçuela, 8,3, i atenció, perquè a Cuba, és el pitjor de tots, 35,8 anys.
1: Anys. Va, per favor, on vas? Qui ha fet aquest estudi?
0: No, espera't, el sou mínim a Cuba és de 4,65 euros al mes. T'ho prometo.
1: Sí.
0: Sí.
1: Vale.
0: Que sí, que sí.
1: Vale. No sé com interpretar això. Bueno.
0: No, escolta, no... És lo que hi ha.
1: Molt bé,
0: el Cuba està molt malament.
1: Nosaltres estem a la nostra manera, també t'ho dic, eh? Nova hora d'aquest programa, va. La cinquena i última d'aquesta edició del Flash Matí dilluns.
2: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
1: Si esteu aturades a les carreteres, molta paciència. Si havíeu d'agafar alguna de les línies afectades de tren, també.
0: I tant.
1: També de paciència.
0: Sí, a tope.
1: Ja està, la que toca. Aire és el títol, va, aquesta cançó de Luchito. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Temazo.
3: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo.

0: de sort.
1: Cada dia pots despertar-te amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero gràcies al Flaix Matí.
2: Però no amb tu al llit.

0: El hit mundial de la Emilia des de l'Argentina amb tota la seva colla, No se ve, a Flash FM, Flash matí de dilluns. Ens hi hem posat ben d'hora a les 6 del matí i estarem aquí a l'altra banda fins que siguin les 11, poca broma,
1: Cada dia de 6 a 11.
0: Ara,
1: fes saltar les lleganyes amb el Flash matí.
0: Aquesta és la nostra missió, el nostre objectiu. Ara amb el Juan Magán i l'Omar Montes, Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: poca broma amb aquesta, eh? Te'n recordaves, no? Florida, David Guetta. You know who shot him down. El Club Can't Handle Me, una cançó d'aquestes que es van convertir en himne ara fa, doncs, uns quants anys. Avui l'hem recuperat en aquest flash matí del dilluns. Bon dia, va! Dona l'impuls definitiu a la teva carrera professional amb els màsters universitaris de la UOC. Són màsters oficials per formar-te i aconseguir les competències necessàries per obrir-te noves portes al món laboral. 12 àrees de coneixement, un catàleg ampli d'especialitats i formació 100% online i al teu ritme. Ara són els últims dies de matrícula. Aprofita els últims dies per matricular-te a UOC.edu. Ja sabeu, eh? UOC, la universitat online amb més de 30 anys d'experiència.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
3: Escolta, com és que ja no em mires com abans? O sigui, em mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
4: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
3: Deu ser això, sí.
5: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
3: Et trobo a faltar.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Es que perdo, he perdut el nord.
8: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
7: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut
8: el nord. Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del Departament de Cultura.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
10: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
9: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
10: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
9: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
11: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
9: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
13: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
1: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
14: Bon dia, Flash!
15: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
0: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
9: Escolta el Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
9: Flash!
1: Flash Matí.

0: Diu la graciosa, és el so del Quevedo des de l'àlbum El Baifo, amb l'Elvis Crespo, un cop més a Flash FM, en aquest cas el Flash Matí del dilluns. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: No sabem el temps que fa la graciosa, però a Catalunya, déu-n'hi-do, eh?
1: Estem curiosos.
0: Curiosament, sí. Hem convidat de nou el Jan Ponsa. De fet, no l'hem deixat marxar avui. Jan, bon dia de nou.
2: Bon dia. No sé si no m'heu deixat marxar vosaltres o l'aiguat que està caient ara mateix a la capital catalana.
0: Exacte. Sí, perquè aquest cap de setmana ha estat molt intens pel que fa a les pluges. Ho hem repassat abans. No sé si tornes a tenir algunes dades aquí d'aquestes rellevants.
2: Repassem una miqueta què ha passat aquest cap de setmana. Hem tingut un sistema de tempestes, que es diu un sistema convectiu de mesoscala, molt organitzat, que vindria a ser un conjunt de tempestes que funcionen de forma conjunta, però la particularitat és que girava de forma ciclònica, com giren els huracans o com giren també les borrasques. Això ha fet que fos molt més intens i ens portés aiguats molt espectaculars aquest cap de setmana. Per exemple, 212 litres a Barcelona en 24 hores és el rècord històric. També a Mataró, 280 litres, 270 granollers, 63 dels quals en 30 minuts. Per tant, precipitacions molt intenses que hem tingut aquest cap de setmana amb molta torrencialitat.
0: Sí, senyor.
2: Llavors, vaja, una situació inèdita.
0: I el dilluns avui també ha començat més mogut del que t'esperaves. Més mogut del que us esperàveu els homes i dones del temps.
2: Correcte. De fet, no estava previst el que està passant ara mateix. Tenim aiguats molt importants, sobretot ara a punts del litoral i al peritoral central. Ha plogut molt al Vallès Oriental, han caigut prop de 100 litres en una hora, per exemple, a Granollers. Déu-n'hi-do com ha plogut. I atenció, perquè la situació encara es manté. El Meteocat ha activat l'avís vermell amb graus 5 de 6, a bona part del litoral i al peritoral central, per aquestes precipitacions que encara es poden mantenir al llarg d'aquest matí. De fet, ara mateix al radar meteorològic veiem com continuen arribant aquests xàfecs que ara mateix es desplaçaran, molta atenció, entre el Vallès Oriental i el Maresme. Un altre cop tornarà a ploure sobre mullat. Recordem aquestes dades d'abans, 280 litres o 260 a Granollers, doncs ara perfectament poden caure 50 litres més en aquest mateix sector i sembla ser que encara li queda una mica de corda. A la tarda es manté el risc de xàfecs a bona part de Catalunya. A les comarques de Barcelona i Girona tenim avís de color taronja, avís per perill alt per aquestes pluges. Per tant, molta atenció.
0: Molta atenció i molta responsabilitat també, No us feu aquí els graciosos ara, no siguis la graciosa de turno, saps?
2: Sí, sí.
0: I fes cas del que diu el Jan Ponsa i les...
2: Anirem rebent més notícies per part de Protecció Civil, sobretot a Es Alert. Si ens seguiu, seguiu les indicacions oficials, eh?
0: Correcte. A veure, Jan, us seguirem informant ja amb tu, no? Perquè tu ja ara si te'n vas a casa, pots.
2: A la que pugui, marxo, sí.
0: I a veure com va aquest dia. I ja demà ho repassarem. Gràcies, Jan. Fins demà, va.
1: Adéu.
0: Escolta, una mica més de música, que som al Flash Matí i que tenim encara una bona estona per endavant.
3: De 6 a 11, sona el Flash Matí.
1: Moltíssim. Que fort.
3: Per qui posa 5 alarmes i no en sent ni una.
0: 5 alarmes les que tenim últimament amb Adrià Salert.
1: Sí, què ha passat?
0: Mare de...

0: És el De Oro amb l'Elvis Crespo, amb aquesta que es diu Bailar. Vam a bailar sota la pluja. Vam a bailar. 2:06, 11:00. Sona Bad Bunny, som al Flash Matí de Flash FM. Hola, hola.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

0: You Baby Wow, la cançó de la Karol G, Judeline i Rusowski. Baby Wow. El flash matí d'aquest dilluns, 5 d'octubre. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com està?
0: A veure, va, estem a la recta final d'aquest programa d'avui i sapigueu que aquesta setmana us regalem una targeta regal de 200 euros, 200
1: sí.
0: Eurassos,
1: Déu-n'hi-do.
0: Per viatjar al millor preu amb els de buscounxollo.com. Entreu-hi, vale? Buscounxollo.com.
1: Sí.
0: Qui guanyi aquesta targeta, doncs tindrà 200 euros per gastar en aquesta pàgina web, vale?
1: Molt bé.
0: Cada dia estem buscant a una persona finalista. La pregunta d'avui és aquesta.
1: Quin és el millor viatge de la vostra vida?
0: Repassem un parell de missatges perquè us feu una idea. Encara teniu un quartet d'hora per participar,
2: bon dia,
0: si voleu.
2: Bon dia, doncs
1: hola.
0: Què tal?
2: Els millors viatges són els que es fas tu mateix al camp.
0: Ah.
2: Pots viatjar on vulguis, fer el que vulguis, et pots imaginar tot el que vulguis
0: ai.
1: I ja està.
2: Així que em quedo amb els viatges que em pugui imaginar.
1: Sí.
2: I ja el que vingui és benvingut.
1: Ai. Aquesta imagina viatge.
2: Així que res, així que participem una mica
0: sí,
2: i que vagi
0: sí,
2: molt
0: sí,
2: bé.
0: Sí. Però què t'estàs imaginant exactament, eh?
1: Que li foten un viatge, no? Que fa un viatge.
0: Hola, tio.
3: Bon dia.
0: Molt greu,
3: bon
0: dia.
3: Doncs el viatge que repetiria jo seria a Granada.
0: A Granada,
3: vale.
0: Vale.
3: Que ha sigut aquest any, ara l'agost, perquè em van demanar matrimoni. I
0: epa!
3: La veritat ha sigut un viatge per no oblidar mai.
0: Que bé, no? Que bé. Que viajado, eh?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Va, el millor viatge de la vostra vida. Participeu, 628-06-05-13, si voleu aquesta targeta regal de 200 euros de buscounxollo.com. Si no podeu avui, doncs demà també podreu participar, i així al llarg d'aquesta setmana. Vamos.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM. La

0: Andorra 93.8.
1: Flash FM.
2: Flash Matí.

Estiu el Conjuntito, la cançó del Bobe amb Omar Montes a Flash FM. En aquest flash matí del dilluns, eh? El Conjuntito ben xop que ens ha quedat aquest cap de setmana. I que avui també la cosa està interessant, eh? Meteorològicament parlant. Això ja sabeu com va. Nosaltres posem el ritme necessari perquè comenceu de la millor manera possible aquest matí. Ara amb aquest parell, amb la Bat Gial i el Chencho Corleone, sempre pujant la temperatura amb el Choque.

0: Es diu Rayos de Sol, eh? El José de Rico, el Henry Méndez, amb el Juan Magán, amb el Chiro i Nacho, amb Lucra, tota aquesta colla que han fet una versió nova del mític tema doncs de fa uns quants anys, uns quants bons anys, eh? Així tanquem nosaltres el flash matí d'aquest dilluns. Gemma Manzanero, què passa?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, doncs aquí estem.
0: Bueno, Rayos de Sol, no sé si n'hi ha gaires o no. En tot cas, el litoral i prelitoral de Catalunya segur que no, perquè està caient una bona... doncs...
1: pluja.
0: Quantitat d'aigua, saps què passa? Estem en alerta i totes aquestes coses. Hem convidat aquí per fer el closing a la Paula Montes. Bon dia, Paula.
2: Bon dia, què tal?
0: Escolta, actualitza'ns una miqueta com està el panorama, tema de transports, tema d'avisos i tal.
2: Vale, ara mateix l'avís segueix a les 8 comarques que hem dit fins ara, fins les 2 del migdia. També, sobre pel que fa a la mobilitat, està tallada l'alta velocitat entre la Sagrera i Sants per una incidència a la senyalització. Per tothom que vulgui anar a Sants, està bastant col·lapsat tot i la gent no està donant com gaire informació perquè no donen abasto. En plan, no poden més. Després, a la carretera està tallada la Ronda de Dalt a l'altura de Nou Barris per la pluja. I hi ha algú més municipal. Parets del Vallès ha tancat tots els equipaments municipals. Hi ha hagut un esvoranc a Granollers, als jutjats, etc. Per tant, tothom amb molt de cuidado, que es confinin a casa, que tinguin les alertes i si han de moure's, que mirin sempre abans com està la situació.
0: A Granollers també han tancat escoles, no? Algunes?
2: Sí, a totes les 8 comarques s'ha ordenat que tanquin escoles. Vallès Oriental, Vallès Occidental,
1: Dental.
0: Tens la resta de comarques aquí a mà, més o menys?
2: Crec que sí. A
0: veure. Armand Maravalle, bon dia, mentrestant.
3: Hola, quan vulgueu, eh?
0: Bueno, per un dia que informem una mica més de l'habitual.
3: És broma, és broma. Feu, feu. Per mi, com si voleu estar 5 hores aquí.
2: El Vallès Oriental, l'Occidental, el Maresme i el Barcelonès. El Barcelonès només s'ha tancat una escola. I a la resta, clar, és que moltes ja estaven obertes. Llavors, les que ja estaven obertes s'han hagut de mantenir.
0: Molt bé. Doncs aquesta és la situació. Anem en compte a veure com avança el tema. Armand, no et traiem més estona,
3: vale? No, feu. De debò, que si voleu estar

0: sí, que està plovent, que està plovent, que ja ho sabem, que ja ho sabem. Vosaltres creieu que la meva ex s'haurà enterat que està plovent o creieu que l'hauria d'enviar un missatge? No, és broma, no, no rieu, no rieu, és broma, clar que és broma. Va, que estem començant nova hora de ritme aquí al poder del ritme. Flash FM, passen 5 minutets de les 11. Mare meva, què tard que és, per favor, Héctor i Gemma, me l'han liat aquí amb la Paula i amb tota la penyita, tu. This is Flash FM. Total, per dir-vos el que ja sabeu, que està plovent a blots i parrals, vale? A blots i barrals, aneu amb compte, família, que està tot tallat, que està tot que no funciona, que està tot fet un cristo. Per sort, ens queda Flash FM, ens queda el poder del ritme. És dilluns, 5 d'octubre del 2026. Espero que la passeu bé, vale? Sí, estem per aquí, per vosaltres, el que us faci falta, sí senyor.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Us envio una abraçada forta a tota la penya que esteu connectades a aquesta hora, vale? De moment, comencem amb l'Ugel i Ultranater, el seu Moving to the Sun.

La col·laboració dels Figaflaues amb la Muixca. Per cert, la Muixca últimament està molt activa, està fent coses xules per la cultura urbana catalana. Ha creat una marca que es diu Capital Cultural. Està movent bastant els fils, aquesta noia, la Greta... No, la Greta no, la Irma Farelo, la germana de l'Alba. Aquí a Flash FM, passant 11 de les 11, l'hora mirall, que en diuen. El Bad Bunny, va, que ens porti cap a... Amb el seu ritme i anirem cap allà. D'aquí no res, també tindrem BL amb el No Tiene Sentido, Karol G i Peso Pluma amb el Colona des de la Bitxota. Sí, és on pinta bé la propera estona. En aquest dilluns de ritme Flash FM, refugieu-vos de la pluja, aneu al tanto, sisplau, sobretot a la carretera i deixeu-vos portar pel ritme.

0: 93.8.
1: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
2: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
1: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
2: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Flash FM.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

0: Coita, quines coses, aquest tema que ens arribava des de les pistes de ball, des del rotllo eivissenc. Són els Anotter, des dels Països Baixos, al costat de Johnny Rodriguez, a.k.a. 54 Ultra. Es diu Talk to You, tema que la setmana passada va ser número 1 aquí a Flash FM, en aquest dilluns plujós. Bé, de fet, Jan Ponsa, continua plovent o no, encara no plou?
1: Home, Déu-n'hi-do, com està plovent. Sí, sí, tenim ara mateix...
0: Però espera, que m'ho expliques. Ara m'ho expliques, va, digues.
1: Doncs tenim això, forts ruixats ara mateix i xàfecs, sobretot a punts del litoral central. Sí. També recordem que estem a l'avís de perill molt alt, en perill vermell. A bona part del litoral i el prelitoral hem rebut unes alerts ja. Per tant, molta atenció, sobretot a l'hora de circular. Tenim molts problemes ara mateix. I, de fet, ara està plovent intensament a la ciutat de Mataró, el Maresme, el Vallès Oriental. Uh-huh. I, de fet, la previsió meteorològica indica doncs, que encara podrien quedar hores amb precipitacions intenses. També a punts del litoral de les comarques de Girona. Molta atenció, perquè ja venim de dies amb molta pluja. Per tant, sí, no us acosteu a rius i rieres, perquè ja s'estan desbordant alguns rius entre el Vallès Oriental, el Maresme i el Barcelonès, com el Besòs, que està creixent molt. Per tant, molta atenció.
0: No, les imatges del Besòs d'aquest fin han sigut espectaculars. Sí, sí. Jo no l'havia vist mai així en ma vida.
1: No, és que des de fa molts anys que no registrava un cabal d'aquestes característiques, però ara està tornant a remuntar, perquè ja tenim el terreny molt saturat. Per tant, no feu el burro. Molta atenció i seguiu les indicacions.
0: Queda claríssim, Jan. Si passa qualsevol cosa més grossa, doncs ja estàs aquí, tens els micròfons de Flash FM. Molt bé, fantàstic, xato! Vinga, fins ara! Ens quedem de moment perquè ja sabeu, aneu al tanto, només faltaria, va. Que no hem nascut ahir. Ryan Castro i Capo, La Villa, Flash.

Anda, que vaya dilluns que ens està quedant, família, flaxeros, flaxeres, déu-n'hi-do. Després d'aquest cap de setmana, que es van cancel·lar tots els plans que teníem pendents, tot cancel·lat, no s'ha fet res. I arribem avui dilluns, 5 d'octubre, vinga, que si continua l'episodi de pluges torrencials, tempestes per tot arreu, tot tallat, el Sánchez anunciant eleccions anticipades el 29 de novembre, anirem a votar, no sé què, no sé quantos, la pallissa del Barça femení, que aquest sí que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bueno, escolta, estan passant coses, eh? Com deia aquell, estan passando coses aquest dilluns. No està gens malament. Va, que aquí posem una novetat de les xules. Flash. Sona Flash, la nova del Mike Towers. Es diu Carita Feliz. De mi...

Una mica d'electrolatino de primera generació, eh? Això és del 2012, DCS, Juan Magán. Ha plogut des de llavors, eh? Carai, si ha plogut, tu. Oh, sobretot aquests dies, amb el que està plovent, ja et diré jo. Això es deia Angelito Sin Alas. Te la posem aquí a Plaça FM perquè de tant en tant ens agrada tirar enrere en el temps. 14 anys, concretament, i fer-vos una mica feliços, felices, clar que sí. Així gana... Epa, no. Va, que d'aquí res, arribem a 12:15, anem cap a la Graciosa. Ha sigut l'illa de moda aquest estiu, gràcies al Quevedo i a l'Elvis Crespo.

0: más nada de lo que pasó.
1: Al final yo tampoco, pero quedaban cosas por resolver.
2: Aquesta és la veu del Psycho, el granadí, amb aquest tema, segurament el seu hit més espaterrant de tota la seva carrera musical. Es deia Supernova. De fet, ho he buscat i amb aquesta cançó es va guanyar 6 discos de platí a l'estat espanyol. 6 discos de platino amb aquest Supernova. Jo mai he entès com funciona això dels discos de platino. Suposo que vol dir que ho han escoltat moltes vegades molta gent, però què passa, que li van enviar 6 discos i els té penjats al menjador? Hòstia, preocupa moltíssim, això. S'ha de comprar un menjador més gran, aquest tio, segurament. Per cert, encara plou, eh? I per estona. Va, aquí Flash FM, anem amb Bizarrap i Daddy Yankee amb la sessió número 0. Puja el volum, que és boníssima.

Cada vegada que em pregunten si ha entrat o no, els responc el mateix. Claro que sí, claro que entró. Arcángel, Bad Bunny, per favor, quin tamarro tan gros, quina cosa tan xula que t'estem posant a aquesta hora. És la Jumpa, tema basat en un moviment de bàsquet inspirat per Luka Doncic, el jugador eslové de la NBA. Step back, Luka, la Jumpa. Boníssima, va, que ens apropa a les 12 del migdia. Aquí a La Camana anem amb més parreig, amb més reggaeton. I a més, aquest ens arriba des d'aquí, des de casa nostra, amb el productor català IEM. Ens ha regalat aquesta joia xula. Es diu Te vi perriando.

0: Flash FM. Són les 12. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
2: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Aquest és el número 1 de la setmana aquí a Flash FM. Es diu Malady, malaltia. El firma el raper francès Movejo. Un tio amb orígens congolenys, amb molt de flow, amb el seu hip-hop, amb el seu rap. S'ha guanyat després de pujar i pujar durant setmanes a la nostra llista. L'honor de ser number 1 en aquest dilluns plujós. Mare meva, tu. Està caient la del pulpo, tu. La del pulpo a feira està caient. Pulpito, ara. Si és que estem aquí a fent F5, els mapes, els radars i tal, el nostre meteoròleg, el Jan Ponsa, porta excitat des del dissabte. Està empalmat 24-7 amb el que està passant, el tio. Està flipant. És d'aquells dies que... This is Flash FM. Que els meteoròlegs estan allà, que diuen... estan en sus salsa, estan en sus salsa. Nosaltres també, amb el nostre ritme. Hem començat bo vora aquí a Flash FM, passant 3 minutets a les 12. Què tal, família? Com esteu? Després del nostre number 1 tenim molt de ritme per endavant. Som-hi.
1: En directe. A Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Bueno, què? Què voleu per aquí? Us sembla bé una mica de petitoa? Doncs vinga, no se'n parli més. Tenim ja preparades l'Anna Mena i la Lola Índigo amb el hit, un dels grans hits d'aquest estiu, el Petitoa.

sigut com l'Es Alert d'aquest dematí, que no se lo esperava, tu. Jo pensava que ja ho deixàvem enrere i de cop i volta aquest dematí un altre cop... Carai, tu. A sobre ha arribat tard, perquè tot el Vallès Oriental ja estava inundat feia estona. Però bueno, això és un altre tema. En qualsevol cas, sona el Quevedo amb el Columbia, un dels seus grans hits aquí a La Camana, Flash, en aquest dilluns passat per aigua, com els ous. Clar que sí. Va, que d'aquí no res, tindrem el Jay Cortez i la Noel Doblea amb Ley Seca, però primer cap a Puerto Rico, que ens anem, va. Flash. Ens hi esperen el Jay Wheeler i l'Omar Kurz amb el The Legitor Remix.

0: Exacto.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank, tens un banc.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
1: Flash FM. La clau.

Aquest tio és el canari Lucho RK. Està seguint més o menys els passos del Quevedo, Patano, amb això que es diu Aire. Tots dos són canaris, de fet, tots dos de Gran Canària, i aquest tio, el Lucho, doncs, té un gran futur per endavant. Clar que sí, escolta. Aquí a Flash FM estem pendents de la seva evolució, com si fos un futbolista lesionat, saps? Pendent de l'evolució. De moment ens quedem amb el Bad Bunny, el Café con Ron, la cançó del Cigaló, en versió més Latin House.

No és que siguin les 2 de la mañana, però vaja, aquí cadascú fa la festa quan vol. Sebastián ja ha trebat, ja el passen 3 minuts de quarts d'una del migdia aquí a Flash FM. Déu-n'hi-do com està l'assumpte, eh? Per favor, aquestes pluges torrencials, eh? Aquí mirant l'última hora del 324, que ja no es diu 324 fa mesos, però jo li segueixo dient 324. Que si entra aigua a l'estació dels ferrocarrils de Gràcia, que si dos esporancs a Granollers, què més per aquí? Servei normalitzat a les ferrocarrils. Mira, veus, aquests sí que funcionen, eh? La resta tot tallat, però els ferrocarrils aquí complint tot. Molt bé, escolta. I no sé què del riu Congost. Bueno, aneu al tanto, aneu al tanto. Nosaltres, a lo nostre, d'aquí no res, recuperem un dels grans clàssics del reggaeton, El Teléfono. Abans, tornem cap a l'actualitat. Bad Bunny, amb una de les més recents. Es diu EO.

una cançó d'aquestes que aboca a l'estiuet, platgeta, arena, sal, biquinis, gent ensenyant catxo, que és una mica just al contrari dels que, del que ens ve de gust avui, eh? Que és una mica de quedar-se a casa, no sortir d'allà, escoltar com cau la pluja, manteta, sofà, pel·li, crepetes i poc més. Però bueno, escolta, Omar Montes i Psycho sonant a Flash. Apropant-nos ja a tres quarts d'una d'aquest migdia de dilluns. Anem amb una novetat de les grosses. Carai, si grosses, tu. Aquesta és, a dia d'avui, la cançó més escoltada arreu del món, el top 1 global. Karol G, Judeline i Rosowski, Baby Wow.

I ara no et puc veure, no pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: Tant de bo tornar a aquell boig bogíssim 2023 en el que els Tyets, des del seu Maresme tropical independent, van publicar el disco de Epic Solete. Epic Solete. Que és el que fa que no tenim aquí des de fa molts i molts dies ja, un Epic Solete. Ojalà torni. Tant de bo tornin moltes coses. Va, que tenim per aquí ja Rels B, el Balear, amb un dels seus grans èxits, clar que sí. Flash. Sona a Flash el Tuba Sin.
1: Vente y no te quites que tú vas sin. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, ya era le

Aquí estem escoltant una mica el poder del ritme i, com tothom, també avui pendents de la pluja i de l'aigua. Doncs fent una mica F5, actualitzant cada 2x3 les informacions que ens arriben, eh? Perquè s'ha d'estar pendent de que si es desborda un riu, que si l'altre, que si no sé què, que si no sé quantos. Sona Capo a Flash amb el O-Na-Na. Plantant-nos ja 6 minuts d'arribar a la 1 del migdia, eh? De fet, ara, les últimes informacions, una escola bressol inundada a Sant Adrià de Besòs per culpa del riu, que d'això, i la consellera d'Interior també demanant molta prudència. Però escolta, si ho diu ella, nosaltres no serem menys. Clar que sí, aneu al tanto. Shakira, Born a Boy, sonant a Flash FM amb el Dai.

0: Va, que us explico una mica de què va la cosa, i és que divendres passat, per just 4 dies, el Clarent, l'artista porto-riqueny, va publicar el seu primer àlbum d'estudi. El seu primer disco, que es diu No passa nada, hombre. I doncs d'aquest àlbum, diverses cançons se li estan enganxant força, Ha aconseguit col·locar-les en els rànquings de temes més escoltats arreu del món, com a mínim aquí també a l'estat espanyol, algunes en solitari, i altres com aquesta, al costat de l'Omar Kurz, es diu Ojos Brujos, i de fet és el nostre mega crack de la setmana aquí a Flash FM. L'hem fet servir per començar nova hora. No ens desinflem, va, que sonin els pitos. This is Flash FM. T'ha quedat clar, no, la cosa? Doncs vinga, va, perfecte. Ha sigut un bon inici per 69 minuts de ritme aquí a la Camana. Què tal? En aquest dilluns, plujós absolutament. Bueno, més en algunes parts que en d'altres, Jo m'imagino que la gent del Pirineu de Lleida o por ahí, que no han vist ni una gota d'aigua aquests dies, deuen pensar, però aquests de Campanga, que s'empatollen.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Si és que al final és veritat, tot el que passa a Barcelona sembla que hagi de passar tot arreu. A Quevedo i Nueva Línia, ja preparats amb el golpito.

Aquests són la Noel AA i el Bad Bunny amb una de les cançons més golfes de la història del reggaeton, en la meva opinió. No sé què opinareu vosaltres. Es diu Hasta que Dios diga, la van treure junts l'any 2020, no formava part de cap disco, simplement ens la van regalar com a senzill, van dir, feu el que em vulgueu. Ella és Milady Gaga, jo soc Bradley Cooper, ella se lo traga i me lo escupe, diu aquesta cançó, eh? Que dius, però si s'ho em passa, llavors què escupeix? Si no té res per escupir? Bueno, és igual. Ja s'ho faran, aquest parell. Va, que passen 11 de la 1, d'aquí no res ens posem nostàlgics amb el Fate, o també escoltarem La Plena, el W Sound Flash 05 amb el BLA i Huesco i companyia. Primer, ens quedem per allà per Colòmbia també amb una batxeteta elegant. Es diu Por un pendejo no se llora.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
3: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
2: 8a edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
3: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
4: Pots tenir una gran estratègia, però són les persones les que la fan realitat. Arriba a la jornada empresa, créixer fent créixer. Amb Xavier Marcet, expert en estratègia i management humanista, i Cristian Fernández, director de persones d'Andorra Telecom. Dijous 8 d'octubre a les 10 hores a l'Art Hotel. Reserva la teva plaça a andorratelecom.com. Andorra Telecom.
5: No arribis fred a la pista. Escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM.
6: Flash.
5: La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena.

Aquest és el Talk to You, un dels grans èxits d'aquest estiu 2026 a Eivissa, les pistes de ball, discoteques de tot el món. Des dels Països Baixos són els Another, sonant a Flash. Quan res, en 5 minutets arribarem a quarts de dues. Aquí, com a mínim, ja no plou. Espero que allà on sigueu vosaltres, tampoc. Estava mirant els mapes, sembla que la pluja està cap a la Costa Brava, Costa de Girona i tal, allà sí que encara continua. Ànim, si esteu per allà del Omar Kurz i el seu Coco.

Era el Saiko el que deia Cuando camina, que rica se ve. Aquest d'aquí era el Gonzi. I el que entrarà ara serà l'Arcángel. Aquest d'aquí, fixa't. La Maravilla, l'Arcángel. Aquest tres, Gonzi, Saiko, Arcángel, unint-se per fer el remix d'un tema que es deia Exclusivo. Va tenir molt d'èxit quan va sortir i encara el recuperem tant en tant aquí a Flash FM. Yes, sir, ja passant de quarts de dues aquí a l'emissora del ritme, que no falti, va, som-hi. Flash. Va, anem a patar-ho tot, que soni el Màquina Time.

Carai, com hi va aquesta, eh? Demana una mica més del tra-tra-tra. Des de l'any 2012, Juan Magán, ella se vuelve loca, tu. Flipes. Va, d'aquí no res, tenim Quevedo amb el Ni Borracho. Primer, Ana Mena i Lola Índigo. Patito, aquí a Flash.

Aquest és l'indie pop marca de la casa del Rosowski. De casa seva, clar. Des de Fuentlabrada i per tot el món, aquest artista doncs, de l'escena independent que va sorgir al mainstream ja l'any passat gràcies al seu àlbum de portada groga amb un goril·la allà al beach. Es deia Daisy i el gran hit del disco doncs, va ser aquest Malibu que et posem a Flash. Va, tornem cap a casa. Flash i Ice Cream i 31 Fam ja preparats amb la seva gran col·labo d'aquest any. Es diu Dorayakis.

dos artistes premium sonant aquí a Flash FM. Sona el Rau Alejandro i el Chencho Corleone. Ja fa 7 anys que es van unir a l'estudi per fer això que es deia El Efecto. Per favor, quin tamarro gros, eh? Ens apropa a les dues del migdia. Aquesta hora ja, com a mínim, sembla que el temps respecta una mica més, tu. Perquè ja pràcticament no queda pluja a sobre del Principat Català, eh? Com a molt una mica per la Costa Brava, però bueno, escolta. Ja tot pinta millor, eh? Tenim el núvol de pluja sobre el mar, que es mullin els peixos, tu. Ryan Castro i Capo, per arribar a les dues, amb La Villa.

0: Hits FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. Els iPads no tornaran als centres de primera ensenyança de l'escola andorrana després que l'auditoria externa encarregada pel Ministeri d'Educació hagi emès un dictamen desfavorable. L'anàlisi ha detectat mancances en el control dels dispositius que poden permetre esquivar els filtres de seguretat o instal·lar aplicacions no autoritzades. Com a alternativa, Educació reforçarà l'ús dels ordinadors Windows, els carros de portàtils disponibles als centres i altres recursos pedagògics que per garantir la continuïtat de l'emprenentatge. Parlar del viceprimer ministre i titular d'Afers Exteriors del Luxemburg, Xavier Bettel, que ha defensat l'acord d'associació d'Andorra amb la Unió Europea durant la visita oficial que ha fet avui aquí al país. Bettel considera que difícilment es podria tornar a negociar un acord amb les mateixes condicions i ha destacat que el text reconeix especificitats andorranes que podrien no repetir-se en una nova negociació. També ha remarcat la duresa amb què Andorra ha defensat els seus interessos durant el procés negociador. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat l'avançament de les eleccions generals del 29 de novembre a Espanya. La decisió arriba després que divendres el Congrés dels Diputats espanyol rebutgés dos decrets en matèria d'habitatge, evidenciant la manca d'una majoria parlamentària suficient per aprovar les mesures. Milers de residents espanyols a Andorra podran participar en els comicis mitjançant el vot per correu o dipositant el sufragi a les urnes que s'habilitaran al Consolat d'Espanya. A Andorra la Vella, els agents cívics de la capital han efectuat 3.043 controls durant els 9 primers mesos de l'any, amb una activitat que ha anat augmentant trimestre rere trimestre i que ha comportat 26 denúncies. Les actuacions s'han concentrat principalment en la convivència ciutadana, la tinença responsable d'animals de companyia i el compliment de les condicions d'ocupació de les terrasses. I l'hospital preveu incorporar en els pròxims mesos la musicoteràpia al centre de dia d'oncologia després dels resultats obtinguts a la unitat de cures pal·liatives. La coordinadora clínica en funcions de la unitat, Cristina Arroyo, i la musicoterapeuta Laia Font han presentat el primer estudi d'investigació sobre aquesta tècnica feta al país. En les 34 persones participants, les sessions van permetre reduir l'ansietat un 30% i la depressió un 22%.
0: Flash FM Andorra 93.

0: 8.
1: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
1: Octoberfest d'Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

Ells teniu, són la Lola Índigo i el Manuel Turizo, connectant del tot, amb aquest Mil Coses que vam fer fa un parell d'anys i que et posem aquí a Flash FM a aquesta hora de la tarda. I a més, com a preludi de Tamarros, que venen a continuació, ja veuràs, tu. Tindrem un clàssic dels Plan B, també un dels hits del Mike Towers o la nova de Karol G, si és que és boníssim tot. Flash. Però primer, aquesta et sona ja o no? Te l'has après ja? Saps de què va? És la nova de l'Anuel AA al costat de Roa. Per favor, una mica de perreo guarro a aquesta hora. Es diu Vamo Abel.

Mira com farda el Mike Towers, eh? El tio ens explica que és un especialista en l'art del Lala. La tengo loca con el Lala. Quin perill el Mike Towers, tu. Sonant a Flash FM. D'aquí no res, tindrem l'Argentina Tini amb el Dos Amantes, aquesta història xulíssima. Abans, una novetat. Flash. Que ja està a tot arreu, per tot el món. És el número 1. Karol G, Judeline, Rusowski, Baby, wow. Wow.

0: habitación.
1: Lo d'aquest tema, què va ser, eh? Dale. Molta gent va conèixer el Quevedo amb això, el Cayó la Noche, el Cayó la Noche, la Noche, que dirien a Canàries, la Noche. Remix de l'any 2022, fa 4 anyets ja, boníssima, te la posem a flash. Pràcticament per arribar a les 3 de la tarda anem amb la cançó més recent que hem incorporat a la fórmula del ritme. Des de fa uns dies sona la nova de la Shakira amb el Maluma. És fantàstica. Es diu Agua i diu així. Tu

Aquesta es diu Ojos Brujos i és obra del puertorriqueny Clarent, un tio que ja ha sonat aquí a Flash FM en altres ocasions amb cançons com, per exemple, aquella d'Ia amb el Mora o també, segurament, el seu gran hit, que era la de Love. Doncs aquest cop ho fa...

0: en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
1: I què passa si és dilluns? No podem estar de festa aquí o què? Sembla que estigui prohibit. Va, ja tenim el Quevedo amb l'Elvis Crespo. Ja sabeu el que toca.

Podríem dir que es van quedar molt a gust. El Mora i el Feit fent aquest La Inocente, 4 anys d'aquest himne del despit. Per favor, és que és impossible no cantar-la. Te la posem aquí a Flaix FM, quan passen 11 de les 3. Què diu, què diu, què diu? Vinga, va, d'aquí no res, tindrem el Mike Towers i també Ayem, el català, amb el TV Perriando. Primer anem cap a Madrid, va. Flash. Sembla que allà no plou tant. I també està la Shakira, por ahí, fent coses i tal. De moment ens quedem amb el Cano i Justin Quiles. Es diu Olvidarnos de todo.

0: 93.8.
1: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
2: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
1: 8ª edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
2: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes-Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes-Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
1: Go Bunning, ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

des de l'àlbum del Baifo, aquest és el Quevedo al costat de les Nueva Línia, que de fet és una orquestra, una banda que porta molts anys allà a les Canàries funcionant. Tot i que si esteu per allà un dia i aneu a veure un concert de les Nueva Línia, sonaran diferent a com ho faran aquesta cançó, perquè després de l'èxit d'això, del Golpito, es veu que es van discutir, no ho van portar bé, van morir d'èxit i van canviar de vocalistes. Les noies que cantaven van marxar i amb tota la resta de l'orquestra s'han quedat, doncs, imagino que unes altres vocalistes, no ho sé, ja ho descobrireu. Vale, perfecte, va, per aquí, per Flash FM, d'aquí no res, anem a Puerto Rico amb el Jay Wheeler i l'Omar Kurtz, ja sabeu què toca. Efectivament, és el de Elegidos Remix. Ya yo no...

estem ja dins d'aquesta última mitja horeta, últims 20 i escaig minuts d'aquesta edició del Poder del Ritme de dilluns 5 d'octubre, perquè ja sabeu que a les 4 en punt s'hi posarà el Sergi Domena. Sona el Bad Bunny amb el Debí Tirar-me's Fotos, la cançó que donava nom al seu àlbum. Bé, bé, bé, positivisme aquí una mica. Inclús surt el sol i tot, mare meva. Està sortint el sol. I tenim més tamarros per endavant. D'aquí no res, Maluma, amb el Felices los Cuatro. Abans anem cap a Xile, amb el Kid Voodoo i el JC Reyes. Aquest es diu Me Mareo, l'escoltes a Flash.

Aquest era el Maluma, el Papi Juancho, que l'any 2017 va aplicar la màxima aquesta de com més serem, més riurem, tu. I felices els quatre, eh? En aquella època no es parlava de poligàmbies, relacions ètiques i tal, però el tio era un avançat del seu temps, sense cap mena de dubte, eh? Aquestes deies, sí, Felices Sols 4, El Código Secreto, sonant a Flash FM. Vaya bandarra, el tio, quin trapella. Ho escoltes quan queden 17 minuts del poder del ritme. D'aquí no res, s'hi posarà el Sergi Domena amb l'Interactua. Per tant, ves preparant els teus WhatsApps, sí? Doncs vinga, va, canviem el rotllo. Una mica més electrònic, que ens posem amb els Anotter i el seu Talk to You. Una mica de House 7.

Deia aquest que conmigo el party nunca se suspende, eh? No com aquest passat cap de setmana que es van suspendre la tira de festes, eh? Festes, festivals, discoteques, festes majors. Pràcticament a tot el país va quedar això cancel·lat per la pluja, tu. Bueno. Ah, no passa res. Cap de setmana que ve ho tornem a intentar per tornar a sortir de festa, clar que sí. Amb los fiesteros que som en aquest país, no ens poden treure la festa, no ens poden treure el ritme aquí a Flash FM, si no, no seríem nosaltres. Està clar, està clar. Vinga, va! Queden 8 per arribar a les 4. Una batxateta, la del Romeo Santos, amb el Prince Royce.

0: Aquí estaven també els Figaflaues, demostrant que a Valls també controlen el gènere de la bachata, per allà pel sud. Com es mouen, com els agrada, Una mica de dreta-esquerra, movimiento sexy. Molt bé, molt bé. Aquesta es deia Mossego. Te la posem aquí a Flash FM, quan queden 4 per arribar a les 4 de la tarda, moment en què s'hi posarà el Sergi Domènech amb l'Interactua, que ja ha entrat fa un moment a l'estudi, m'ha deixat els seus trastos, i mirant-me com diem Maravalles, vinga. This is Flash FM. Espavila, que te vas. Doncs aquí estem, clar que sí. Us deixo amb ell, amb el Domènech. A ell li podeu demanar el que vulgueu via WhatsApp, que us posarà les cançons que vulgueu. A mi ja m'escolteu demà. I aquestes coses. Apa, que passeu una boníssima tarda, família. Flaixero, flaixeres, clar que sí. Ciao.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Hello, hello. Què tal? Com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Fins a les 8, una tarda més, ho fa com sempre el Golpito.

Linian, muy buen Linian. Quevedo i aquesta cançó que forma part del seu últim disc, El Baifo Sigue Chiquillo. Aquesta, ja sabeu, es diu perfectament El Golpindo. Poc a poc i bona lletra, d'això es tracta un cop més a través de Flash FM. I fins a les 8, mitjançant aquest programa, cobra un cop més les seves portes. Molt bona tarda, molt benvinguts a l'Interactu. Aquest aplaudiment amunt. Benvinguts, benvingudes. Què tal, com esteu a banda de Passats per Aigua? Que és, sense cap mena de dubte, la notícia d'un cap de setmana que ningú s'esperava, com a mínim, amb aquestes quantitats d'aigua caiguda i que ha fet destrosses, malauradament. De tota manera, continuem.

0: Més, avui no s'ha de menys, evidentment, un dilluns com aquest. Regalar-vos, com us deia, samarretes del nou marxandatge de Flash FM. A gogó, entre els molts missatges que cada tarda sou partícers de la nostra crida i ens la demaneu expressament. Gràcies per poder regalar la camiseta, Sergi. Hola, flasheros, i vull demanar la cançó... Ara ja hauríem començat el programa, diguéssim, eh? Aquest vindria a ser el primer missatge, per si algú no... No ho té clar. Vull demanar la cançó del Nueva York, del Bad Bunny. Diu, ens encanta. També li vull regalar la samarreta de Flash FM a la meva mare, diu. A veure si a sort i em toca. Doncs vinga, el primer dels tants missatges que opten, evidentment, a endur-se aquesta samarreta i a fer sonar la cançó preferida.
1: Nueva York!
0: Que en aquest cas és aquesta. Aquest crit de guerra que posa en marxa aquesta molt bona cançó, que és molt més que un tema. És tot un himne del Bad Bunny. Què tal, família? Com estan les màquines?

0: Patitoa, patitoa, patitoa. Hola, estic amb una amiga al cotxe i ens agradaria que ens poséssiu Patitoa, Ana Mena, Lola Índigo. Si és possible, diu. Ens la volem dedicar una a l'altra. Us estimem. Moltes gràcies. Bona, bona, aquesta cançó de dedicatòria que Nati ha tornat a través del propi missatge. Ha fet l'efecte boomerang. 628-06-0513, el WhatsApp del programa que acaba d'obrir les seves portes avui dilluns, 5 dies del mes d'octubre. Al llarg d'aquesta setmana que ha començat passada per aigua i que es preveu continuï igual. Té molt a la guai del tema, eh? En joc, samarretes del nostre marxandatge i tota la música del món a la vostra disposició. Hola.
1: Hola. Volia dedicar una cançó al meu marit, que l'estimo molt. Vol la de Camins,
0: sí.
1: La nova versió, i Som de Cers.
0: Està molt bé.
1: Un petonet, i m'encanta el programa que fas.
0: Molta gràcia, molta gràcia.
1: Una abraçada.
0: No deixis de fer-ho. Camins, sopa de cabra, su, molt DJ. Gà.

escoltes l'Interactua. 200 euros i ja tens l'excusa per fotre el camp. Tu estigues atent al Flash Matí. Participa-hi i divendres et direm qui s'emporta una targeta regal de 200 euros per viatjar al millor preu en buscaunxollo.com. Viatja on tu vulguis. Fes una escapada de cap de setmana, desconnecta en un balneari o creu a Europa. Així que ja ho saps, orelles obertes al Flash Matí perquè sortegem 200 euros per buscaunxollo.com. I amb una mica de sort, bye bye! Brou presenta De Colors, una cançó

0: colors, amb el suport del Departament de Cultura. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Forma part de la màgia de Disneyland París gràcies a Visa. Mickey, Buzz Lightyear, Capità Amèrica, Elsa i Olaf, tots els personatges de Disney, Pixar i Marvel t'esperen a Disneyland París. Fes servir la teva targeta Visa Morabank per participar en el sorteig de viatges a Disneyland París per a 4 persones amb vols, estada i entrades al parc per a 3 dies. El primer sorteig serà el 24 d'octubre. Consulta'n totes les condicions a morabank.ad. Viu la màgia de Disney amb la teva Visa Morabank. Morabank. Tens un banc.
4: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: La veritat és que l'ha clavat, Mister Lucho i Raka, amb aquesta cançó, déu-n'hi-do.
1: Bona tarda, Flash. Doncs mira, aquí estem acabant de treballar i m'agradaria, si es podria, que em posessis la cançó d'Aire, de Lucho i Raka.
0: Clar que sí, home.
1: Que m'encanta.
0: A mi també m'agrada. M'agrada bastant, està ben parida. És curteta i va directe al peu, sense contemplacions. Estem de tornada després de la pausa de rigor amb els millors i més savis consells que s'anuncien, com sempre, ja sabeu, a Flash FM, més concretament en aquest programa, que us acompanya fins a les 8. Seguidors faig 5 cèntims del que s'esdevindrà el proper cap de setmana, si tot va bé, evidentment. Avui en dia s'han de tenir moltes casuístiques en compte. Hola, Sergi, soy Cristina, des de Terrassa. Me gustaría que pusieras la última canción de Mike Towers. Digo, no me acuerdo cómo se llama, se la dedico a mis hijos. Me gustaría lucir esa camiseta tan chula de mi ràdio preferida. Muchas gracias, un besito. Vinga, primera samarreta del marxandatge de Flash FM que se'n va directe cap a la Cristina de Terrassa. Gràcies pel teu missatge, el tema al que et refereixes. Si no m'equivoco, que també podria ser perfectament possible, és aquest. Carita feliz, Mike Towers. Som-hi, va.

0: del Tebre, avui la cançó de la setmana d'Helena Rose i Manuel Turizo. Se la dedico a tots els placeros. Diu, molt bona setmana per tothom i a disfrutar. Diu, a disfrutar, no s'ho perdin, eh? A disfrutar, insisteixo, d'aquest dilluns. Bueno, anem fent el que podem, eh? Efectivament. Amb la millor actitud sempre, des de primera hora. I donant-ho tot amb el vostre segon ritme, que en aquest cas, de moment, és bastant encertat sota el meu punt de vista. Evidentment, eh? Continuar demanant i dedicant les cançons que vulgueu. Ja sabeu com funciona això.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-060513.
0: 628-060513. És ben fàcil i és molt ràpid.
2: Hola, pecheros. Estamos en el coche de camino a Reus, que venimos de Barcelona.
0: Muy bien, muy bien.
2: Y queremos que nos pongas la canción de Onana del Capo.
0: Ni tu, ti capi. Adéu-siau, que vagi bé, macos. Bon viatge. Onana, onana.

0: que és indiscutible és que és una supercançó de superllarguíssim recorregut des del primer dia de la seva publicació i coneixement arreu del món. No pareu de demanar-la i avui continua sent una realitat. Hola, buenas tardes, Flash FM. Puedes poner la canción de Aitana, superestrella, para dedicársela a un colega de fatigas que se llama Marcel. Le quiero decir que me debe una. Él ya sabe por qué. Bueno, pues que tome nota, ¿eh? Marcel, t'acaben de dedicar una cançó superestrella i t'acaben d'apuntar un deute, eh? Aquí a través d'aquest programa, per tant, ho sap tothom. A tan sols 11 minuts per arribar a les 5 de la tarda, soy Ripa del programa de peticions i dedicatòries per poder demanar que et deguin una, com és el cas, per exemple, aquest últim missatge. El WhatsApp espera el vostre missatge.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: 628-0605-13, hola.
2: Bona tarda, Flaixero. Oh. Podries posar la cançó de La Plena pel meu fill, Alan Llabel?
0: Ara mateix.

0: Deixa que el ritme et porti allà on vulgui.
1: Però no te'n vagis gaire lluny,
0: que estem esperant aquí, al Flash FM.
2: Flash.
1: A l'emissora del ritme.
0: Flash FM. Són les 5.

0: coneixem mica a mica les noves cançons que ens proposa Claren en diferents col·laboracions. Aquesta concretament és la de Omar Kurz per un tema que es diu Ojos Brujos i que aquesta setmana és el nostre mega crack a Flash FM, tema destacat, per tant. I no va dir futurible èxit, però és que ja ho és, eh? Nos adelantan los acontecimientos. En qualsevol cas, tema potentíssim per enxecar la segona de l'Interactua, que vinga a les 8 d'una tarda més a Flash FM amb l'Interactua. En joc, ja ho sabeu, un feix de samarretetes del marxandatge de Flash FM. Fins al moment hem regalat una només, eh? Si la voleu, i si no, podeu enviar per demanar, eh? Il·lustrar-los musicalment mentre anem passant de la millor manera aquesta tarda del dilluns.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Hola, Sergi Domena, molt bona tarda, Interactua. Digo, m'agradaria que em posessis la cançó La Graciosa del Quevedo, si us plau, des de Barcelona i de part de l'Adrià. Moltes gràcies. Aquí va, amb Elvis Crespo en aquest cas. Ai, La Graciosa. Ella...

0: Sumini, mini, a mí me hipnotizó. Sumini, mini, buenas tardes. Me llamo Laura, estoy de camino a entrenar un poquito. Soy atleta, digo. Me gustaría que me pusieras la villa de Capo y Ryan Castro. Muchas gracias. Doncs vinga, especialment honorats i contents que ens escoltin atletes, com és el teu cas, Laura, que vagi molt bé l'entrenament d'aquesta tarda, Després, el cap de setmana, tornem-hi amb les rutines habituals que també passen per fer esport professional, pel que m'expliques. Cosa que està molt bé. Va, 628-060-513. Nosaltres el que esperem és un nou cap de setmana que ens farà passar concretament el dia 11 per una altra entrega al Luz de Gas de Barcelona del Macro Aplec d'en Remember, vale? De seguida us faig 5 cèntims una mica més en detall. Dia 11, per què, direu? Diumenge? ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Bueno, doncs perquè el dilluns és festa, diguéssim. I, clar, aquí s'ha d'aprofitar fins a l'últim moment per liar-la. S'obren les excuses, eh? Va, de seguida us donaré més informació, més detalls d'aquesta mega festa. No podeu perdre's per res del món al centre de Barcelona. Hello.
1: Bona tarda, Sergi. Mira, vamos a que el coche... Elía en la Paula y a ver si nos pone la canción de Por la mañana café.
0: Por la tarde
1: por
0: Ron.
1: La tarde Ron.
0: Muy bien, hombre.
1: Y a ver si cae una camiseta para lucirla por aquí. Ha pasado buena tarde.
0: Gracias, hombre. Vamos a regalarle una camiseta a este tío tan simpático, hombre. Claro que sí. A seguir de prendas dadas. Va, sobe.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
2: Doncs tant com vulgui bussejar.
1: Genial. I quant d'oxigen queda?
2: El que vulgui, també.
1: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
2: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
1: I quants de cetacis?
2: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
3: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Que el videojoc segueixi el teu ritme, FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina, FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora, FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
11: Ja és aquí la Dinàfit Andorra Trail 2026, puntuable per la Multisegur Assegurances Copa d'Andorra en format individual i per parelles.
12: Del 9 al 11 d'octubre, 3 etapes amb punts de sortida i arribada a la plaça Coprínceps d'Escaldes-Engordany. La de divendres és nocturna, amb un recorregut popular de 5 quilòmetres per a tot el públic. Els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult. Consulta al web els recorreguts i horaris.
11: 8ª edició de la Dinàfit Andorra Trail. Encara ets a temps per participar-hi. Inscriu-t'hi ara a andorratrail.com.
12: Organitzada per BSL Esports, amb el suport de Dinàfit, Andorra Turisme i el Comú d'Escaldes-Engordany. Flash Andorra, emissores oficials.
9: Flash FM Andorra 93.8.

0: promocional i apreta a les Canàries el protagonista de totes i cadascuna de les cançons del Baixo, el Quevedo, eh? Si l'haguessin de pagar no tindrien plou els diners, eh? Bueno, queda tot retratat a través d'aquesta cançó que es diu Ni Borracho. Hola, què tal, flaixeros? Molt bona tarda, sóc l'Helena. Diu, estic de camí a Mataró i m'agradaria que poséssiu Ni Borracho del Quevedo. Moltes gràcies. Doncs molt bon viatge amunt i avall, en aquest cas amb el destí, capital del Maresme, a Mataró. Vagi bé, Helena, un petó ben gran. Va, estem de tornada, 628-06-05-13. Què tenim per aquí?
1: Hola, sóc el Marc i visc a Terrassa.
0: Ui, ui, ui.
1: I si podria
0: demanar... Què vol dir això?
1: ...una cançó de Vega Flowers.
0: Sí. I
1: li dedico a tots els flaixeros.
0: Molt bé.
1: I si podria demanar alguna samarreta, vale?
0: Sí, demana, sí, però jo no sé què estàs en aquests moments fent, però tela, eh? Ojo, al dato. Mama!

0: flasheros. Diu, m'agradaria demanar la cançó Ja pa' què del Farruko. Diu que vagi bé el dia i que tingueu molt bona setmana. Missatge anònim, que ens demanava aquesta cançó, efectivament, del propi Farruko, el tio del Salió el Sol, Això es tracta potser una mica, però em va estar a falta. I Steve Aoki, que també s'apunta a la festa, amb un encert espectacular. 5 minuts per 3 quarts en punt de 6 d'aquesta tarda. Més soy ritme sempre a la carta, des de l'interactor. Va, explica'm per aquí.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Joan des de Valls.
0: Què tal?
1: Avui voldria escoltar La Potra Salvaje i li vull dedicar a tots els flaixeros que m'escolten. Ànimo, això, que el dilluns també està guai, per què no?
0: Sí,
1: vols dir? Salutacions a tots. Ah, a veure si cal la samarreta. Gràcies.
0: Moltes gràcies pel teu missatge. Sí, que és veritat que pot estar guai, per què no?

0: Molt bé.
1: D'un-hi-do, com tenim el panorama, sobretot per aquí, la zona nostra de Vallès Oriental, que és horrible, horrible. Ara sembla que comença a sortir una mica el sol, però tot i així la que tenim muntada és important.
0: Oi que sí?
1: Mira, dit això, posa'm, sisplau, la cançó d'Agua, de Maluma i Shakira. Li vull dedicar a tots els flexiros i a tu. I aneu amb molt de compte.
0: Evidentment.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Molt bon consell.
1: Molts petonets i fins demà. Adéu.
0: Adéu, ben retrobada. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. I efectivament, l'aigua sempre és benvinguda, però sempre, evidentment, que no ocasioni destrosses i estigui controlada. Bona cançó aquesta, precisament el títol de l'última de Maluma i Shakira. No és pas la primera col·laboració i, òbviament, no serà pas l'última, sempre que l'acabin encertant tant i també com amb aquesta, que en poc temps ha passat a ser de les vostres predilectes. Pràcticament a les portes de les 6 de la tarda ens diuen hola, buenas tardes. Digo, hoy cumplo 9 meses con mi pareja. Quiero pedir si podrías poner una canción y dedicársela. La canción sería la de Muchacha. Doncs moltes felicitats d'entrada i en resposta a la teva pregunta, evidentment. I tant que te la posem. Encantats de la vida, això es tracta. Aisha, RVFV i Krimly. Muchacha, muchacha.

0: Tropical House, que s'imposa encara a moltes pistes i arreu gràcies a hits com aquest i tants altres, eh? Molts habitualment presentats aquí a Flash FM i molts altres que no, eh? Aquest és dels rellevants, es diu Jamaican Bamban. Ha estat tot un estiu, el d'aquest 2026, amb el seu ritme d'aquesta cançó, que es va colar per la banda i va decidir quedar-s'hi, i encara hi és. Equador del Interactua, Flash FM. És imprescindible la vostra col·laboració i presència a través dels WhatsApps, eh? Si no, no anem enlloc. Envieu els vostres missatges aquí mateix.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Un molt bon moment aquest. Mentre aneu i torneu. Arriba el meu amic Jan, som-hi. Va, Jan.
2: Hola, seré nomenat, soc en Jan de Guizaramo.
0: Ets un bèstia.
2: Avui vull anar a demanar a cantar los chicos del cor de Benet, sí? I tiraré a mi i a tu perquè m'agradarà molt.
0: Doncs ja està, no cal afegir absolutament res més. Som-hi, aquí tens.

0: per Mega Fashion, una de les cançons que s'han colat a les nostres vides i que ningú s'esperava. Déu-n'hi-do, eh? Another ha sigut la formació que a partir d'aquesta ho tindrà complicat perquè haurà de superar l'èxit i acollida d'aquesta primera. Aviam si són capaços o no, ja veurem, ja. Hola, hola.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida. ¿Qué tal el fin de semana?
0: Bé, passa per aigua, ja sabes.
1: Hoy me gustaría, para empezar la semana, que me pusieras la de Tal Tu Yu.
0: Sí.
1: Ya sabes para qué digo.
0: Perfectamente.
1: Se la quiero dedicar a Laura de l'Atmella, Marina y Ángeles de Sabadell, Jordi de Sant Cugat, Pablo de Terrassa y sobre todo a Laia de Piera.
0: Molt bé,
1: también
0: molt
1: dedicársela
0: simpàtica.
1: A todos los flasheros. Que tengáis un buen inicio de semana y hasta luego.
0: Anem fent, anem tirant, com bonament puguem, al llarg d'aquest dilluns, aquesta tarda, concretament del dilluns, dia 5 d'octubre. Doncs Talk to You, concretament, al llarg de tota la setmana passada, va ser el número 1, que no ha revalidat perquè li ha vist per la casa el Maladí. Maladí, maladí, que per cert encara no ha sonat, però que està disponible. 628-060-513. Molt bona tarda, Sergi, sóc la Llessi. M'agradaria dedicar la cançó Coco, de Omar Kurz, al meu fill, Carles, que fa 15 anys. Us escoltem tots dos totes les tardes. Moltíssimes gràcies i que tingueu molt bona setmana. Igualment, i moltes felicitats per la part que li toca al Carles, eh? Aquí està la cançó Bálsam, que ens demana per congratular-se i celebrar com es mereix aquest dia.

0: Escoltes l'Interactua.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada. El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora.
2: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
4: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
6: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
7: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: vitaminas listo para tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Marta,
3: si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de... Andorra. 93.8.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al bar Ramars.
4: Un bon bacallà al pil-pil.
5: No el demanis al bar Ramars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del bar Ramars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al bar Ramars.
5: Gastrobar bar Ramars, a l'avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
6: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
7: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
6: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
8: Tens qualsevol cançó a un clic, però que algú te la dediqui a l'interactuar de Flash FM? Això és un altre nivell.
9: Bona tarda, Sergi.
10: Bona tarda, Flash.
9: Què diu, jefe d'equipo? Bona tarda, Domènec.
10: Hola, hola, bona tarda, Flasheros.

0: Flash FM, amb Sergi Domena.
1: Ets autèntic, amb personalitat.
0: Original.
1: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
0: De dir el que dius.
1: Tens criteri i passes d'imitacions.
2: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
1: I quan balles, ho fas al teu rotllo.
0: Per tot això i molt més, ets dels nostres.
1: Flash FM.
3: La que manda.

0: Sergi, sóc la Laia, des de Manresa. Vull dedicar la cançó d'Ardos al meu millor amic, es diu Nil. Fa un any diu, va decidir marxar a viure a Irlanda i avui ha tornat uns dies a casa per sorpresa. Diu, anem en el cotxe de tornada de l'aeroport mentre us anem escoltant. Moltes gràcies, crac. Ben retrobat, Nil? Que vagi molt bé aquests dies per aquí. I ara és un molt bon temps, eh? És broma. A 5 minuts per 2 quarts en punt de... Ha portat les pluges, aquest noi. Com bé deia, 5 minuts per 2 quarts en punt de 7 de la tarda, va. Acabo de perdre el missatge, però perquè sí, eh? O no? Aviam, hola.
1: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa, com cada tarda amb la companyia teva i la de l'audiència.
0: Molt bé, Pablo, va, a veure.
1: Avui a dilluns, comencem la setmana. Mm. I, bueno, espera que arribi el cap de setmana que ve, que hi ha alguna festa per mig.
0: Bueno, l'altra setmana, dilluns,
1: digues. Avui, vull que em posis una cançó que m'encanta, encara que és velleta, que és la de Yandel 150. T'he demanat moltes vegades i mai em canso d'escoltar-la, ¿vale? Ho dedico a tota l'audiència, en especial al grupet, a la Pili de Lleida, a la Laura de la Mella, a la Marina Llàngels de Sabadell i al Jordi de Sant Cugat, ¿vale? Que tingueu molt bona tarda.
0: Moltes gràcies. Igualment. Som-hi, va.

0: Colpito i bona lletra. Quiero más, quiero más. Hola, interactua, sóc la Júlia, des de Vic. Voldria dedicar qualsevol cançó del Quevedo a la meva amiga Clàudia. Diu, des de les que es queda fins tard estudiant amb la ràdio de fons. Més d'un cop m'ha dit que l'interactua li feia companyia mentre ja estava saturada. Bueno, doncs que s'apliqui una mica el que explica Quevedo a través d'aquesta cançó, el Golpito, Poc a poc. Sense arribar al punt de la saturació, que no és recomanable. I fins aquí el superconsejito d'Interactua. Que vagi bé, Júlia. Un petó, Clàudia. Tinga molt bona tarda. Finalment hem triat, perquè les opcions són moltes, evidentment, moltes les cançons del Quevedo que estan disponibles i que podíem haver posat aquest Golpito, aprofitant que sabe perfectament que més d'un dels oients ens l'ha demanat i l'espera. Va, més ritme a la carta. Hola.
1: Bon dia, Sergi. Aixecant gusti de Santa Coloma de Farners.
0: Què dius?
1: Ara, la setmana passada, va ser les festes majors.
0: De què?
1: I va estar molt divertit.
0: M'agradaria
1: escoltar una cançó de les Nervo. Sisplau, li dedico al meu amic, a l'Alberto i a la meva veïna, la Margarita, que és la meva veïna.
0: Molt bé, la Marga. La neighbor.
1: Gràcies, adéu, adéu.
0: Doncs Like Home, de Nervo, d'aquelles artistes d'EDM que en el seu moment ho petaven bastant.

0: bé, senyores, senyors, la festa està servida sempre que soni a Flash FM aquesta cançó que es va colar per la banda i que té fans per tot arreu. No ens estranya. Bona tarda, Sergi Domènech. T'escriu en Pau des de Sabadell. Vull demanar-te Màquina Time per la meva parella, es diu Laia. Portem mesos estalviant per poder fer el nostre primer viatge junts. I avui, mentre t'escoltem, estem buscant la millor opció per fer-lo possible. Moltes gràcies pel programa, ens encanta. Moltíssimes gràcies a vosaltres per compartir aquest momentazo amb nosaltres. Ja ens direu, a veure, quin és el resultat final d'aquesta tria, d'aquesta recerca. I si necessiteu ajuda, doncs podeu demanar-la a la resta d'audiència, que segur que tindrà molt bones propostes a fer-vos, eh? En qualsevol cas, que vagi bé. El ritme ens el marcaven Vegas i Like Mike, amb aquest Màquina Time i pràcticament a punt d'arribar a les 7.
1: Hola, Sergi, buenas tardes. Me gustaría dedicarle a mi mujer Rebeca la canción de Teléfono.
0: Sí.
1: Y a ver si ganamos una camiseta. Muchas gracias, un saludo.
0: Un altre ben fort.

0: deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House...
1: Flash!
0: Ets dels nostres.
2: Flash FM.
0: Són les 7.

0: Delicatessen de cançó aquesta que suposa el més nou de Karol G, en aquest cas amb la col·laboració de Rusowski, el paio del Malibú, amb aquest tema que no deixa indiferent ni molt menys, es diu Baby Wow. Posa en marxa la quarta i última hora del programa de peticions i dedicatòries aquí a Flash FM, on si no. Per tant, últim avís per contactar-nos. Els missatges són sempre benvinguts i agraïdíssims. 628-0605-13, avanti, som-hi.
1: Hola, Flasheros. Soc la Blanca i m'agradaria demanar la cançó de Petitoa. També li voldria dedicar a la meva germana, que és la seva preferida, i demà és el seu aniversari i ja fa 10 anys.
0: Ah, molt bé. 10 anyazos. Moltes felicitats de forma avançada. Espero que la tingueu preparada. Moltes sorpreses, eh? Ana Mena i Lola Índigo i aquesta dedicatòria tan expressa i explícita.

0: diu, surto a córrer una mica, sí que us demano una mogudeta. Moving to the Sun. Soc el Mario, des de Cabrera. Vull dedicar la cançó que poseu al meu fill. Es diu Tomàs. Tu és un estudiant responsable de primera. Moltes gràcies. Ho celebrem, evidentment que sí, eh? Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé la cursa o la carrera que t'apretis mentre escoltes l'Interactua i sona aquesta cançoneta amb ritme elegant, eh? De Ugel, Moving to the Sun. Avanti.
1: Hola, Sergi. Molt bona tarda. Bona tarda, Flagero. Avui volia demanar, sisplau, Criminal de Nati Natasha. Adéu, bona tarda.
0: Adéu, Gregòria, que vagi molt bé. I Ozuna, que l'acompanya, per cert, en el tema del 2017.

0: escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona, aquest octubre tens un munt de propostes. Al Teatre Gaudí pots veure-hi Les Ungles, mentre que al Teatre Condal s'hi representa Bons i Dolents. També al Teatre Goya hi trobaràs El Gran Inquisidor. Al Teatre Lliure, durant tot el mes, hi pots veure Bou Betoia, La necessitat d'una illa. També a Barcelona, a la Sala Atrium, a partir del 6 d'octubre, hi arriba Impossible. I si t'agrada la música, el 13 d'octubre al Palau Sant Jordi hi actua Trueno, dins del Cruïlla Tardor. A les comarques gironines, d'octubre a desembre, tens el Temporada Alta, amb propostes repartides per diferents sales. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Un amic? Doncs un amic és simplement això, algú que sempre hi és, que t'aixeca quan ja no et queden forces i celebra els teus èxits com si fossin seus.
3: No hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
4: No és només un reality.
5: A què hem vingut aquí?
6: A guanyar!
4: Tampoc una cursa més.
5: Para!
4: És La Travessa, que posarà els nostres VIPs al límit.
7: Vaig al límit amb tu.
0: La Travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
8: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
9: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Andorra. Flash FM 93.8.
11: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
12: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
13: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
12: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
14: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
15: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
14: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
16: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
17: Estic boig per una cançó!
16: Tranquil, on ets ara mateix?
17: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
16: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

Flash FM. Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Que no pari la festa, família.
1: Hola, bona tarda, placeros. M'agradaria demanar una cançó per una persona molt especial, que estimo molt, que es diu Lara, i demanaria la de Golpito de Quevedo.
0: Molt bé.
1: Vinga, vamos a tope con el lunes.
0: Sempre.
1: Una abraçada, Sergi Domena.
0: Igualment, home. Adéu-siau, que vagi molt bé. Abraçada per tu, per tu, per la Lara, persona tan especial a qui li dediques aquesta cançó. A 628-06-05-13, eh? Com podeu comprovar, vaig bastant a barraca.
2: Hola, bona tarda de dilluns, Sergi. Mira, avui em podies posar la de Bàrbara Streisand.
0: Ojo.
2: Vinga, adéu, bona tarda. I uns petons pels meus peques i per la meva gran que va aquí al costat.
3: Hola.
0: Hola.
2: Que anem a classe de ball.
0: Molt bé, doncs.
2: Adéu, bon dilluns.
0: A ballar-les totes, som-hi. Dax House 2010.
4: Bàrbara Streisand. Bàrbara Streisand.

0: Està bé, la cançoneta comença d'una manera i, com podeu comprovar, acaba d'una altra que no té absolutament res a veure. Més disco que no pas una altra cosa. Bé, bé.
1: Ei, Domènec, bona tarda. Soc el Jordi, tocador de Tarragona.
0: Molt bé,
1: Jordi. A veure si em podes explicar IEM, el de Cançó de Tevi Perreando. Vinga, la dedico a tots els flexeros i passem bona tarda. I vinga, ja tenim un tros més de la setmana.
0: Vinga, som-hi.
1: Vinga, xavals, endavant.
0: Avanti. Aquests són els missatges que es busquen. I tant que sí. Motivadors 100%. Estàs fet un coach, tio. I el Tevi Perreando, que ens ha descobert aquest artista, es diu... com es digui. Però com fa molt bé i que probablement el tinguem posat en el radar bastant temps. IEM, concretament, ara sí. Prenem-nos un sèrio i donem-li la importància que requereix. Hola, Sergi. Somos Marina y Ángeles desde Sabadell. Hoy nos gustaría pedirte I Adore You de Ugel. Para ti, toda la audiencia del Interactúa. Muchas gracias, Sergi. Let's go.

La plena, Dembélé. Doncs sí, aquesta sí que sona bastant més i la tenim molt més controlada que l'altra. A la cal i seguirem la pista després de la teva petició. De moment no la tenim controlada. Vagi molt bé, Rosa, que tinguis bona tarda. Una més i toco el dos, perquè de seguida, a partir de les 8, s'hi posen Miquel González, Tomàs Poal amb el Flash Urban. Tornen, evidentment, també, com no podia ser menys, a la càrrega, avui dilluns amb tots vosaltres. Bona tarda, Sergi, Anna, des de Cerdanyola. Volia demanar una cançó de Noel, dedicar-se-la al meu fill Roger, que avui fa 22 tacos. I si li regales una samarreta seria el dia perfecte. Bon dilluns per tothom, flaixeros. Doncs vinga, no li vols ni que no, ni molt menys, perquè és dilluns i perquè és el seu aniversari, home. Se la mereix. I busquem una molt bona cançó de Noel, si et sembla bé, i amb aquesta toco el dos. Demà a partir a les 4, molt més, interactua. Soc Ritme a la Carta a Flash FM. On si no?

0: és Flash FM. Són les 8.
1: Aquest programa no es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar els oients.
2: Ah, no?
3: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
2: polla.
3: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: Són les 8 en punt del vespre i comença un nou Flash Urban després de l'Interactua. Hola, Tomàs Poal.
4: No, no, no, Miquel González, és dilluns, no.
2: Com ens agraden els dilluns.
4: No, no, no.
2: No, eh? Bueno, el bo dels dilluns és que hi ha Flash Urban.
4: Molt bé.
2: Ja està.
4: Ara.
2: Vale? Sí. I atenció, perquè arrenquem la setmana amb ganes d'aprendre molt. I és que avui és el Dia Mundial dels Docents, dels professors i les professores.
4: Bravo.
2: Que avui dedicarem el programa a ells i a elles. I sí, volem que expliqueu històries dels vostres profes. Us cauen bé? Creieu en que fan bé la seva feina? Ja podeu començar a trucar al 935456868. Podeu criticar-los, però sense dir mai el seu nom.
4: Exacte, vale? Aquesta és la norma número 1. Si us plau, no dieu el nom ni dels professors ni tampoc del centre educatiu on estigueu, vale? Per un tema de seguretat i, sobretot, privacitat. Així que ja sabeu, truqueu-nos, critiqueu, o tant de forma positiva com negativa, però no dieu els noms.
2: Doncs vinga, va, telèfon obert.
3: 93 545 68 68.
2: Podeu trucar ara mateix i dir quin és el profe que més malament us cau, o al contrari, el que més bé us cau, sense dir el seu nom, però sí que podeu dir l'assignatura que fa, això sí.
4: Exacte, el de mate, vale? Ciències, educació física, qualsevol assignatura és vàlida.
2: Doncs vinga, 93 545 68 68. I si algun profe vol parlar sobre els seus alumnes, això és casa seva també, eh?
4: Només faltaria,
2: eh?
4: No, si ara sobre les víctimes només els profes, una polla. Els alumnes també.
2: Clar, clar. I com cada dia podeu demanar bromes telefòniques a través del WhatsApp de la ràdio.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
4: Que és el nostre número de WhatsApp, ja sabeu, el del Flash Urban, perquè demaneu la broma molt fàcil. Ens expliqueu la broma que voleu fer, la víctima, evidentment, el seu número de telèfon, i nosaltres ho farem de la millor manera.
2: Perquè tu vas molt calent, tu avui vols fer moltes bromes.
4: Déu-n'hi-do.
2: Dios.
4: Comença fort.
2: Comencem.
4: Vamos.
2: Va, va, va, va.
3: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Las cabras.
5: Shout out to my man Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: amb l'estómago.
1: Es diu Maladí i aquesta setmana arriba el número 1 de Flash FM. Cuidao, eh?
2: Déu-n'hi-do, el Franxute.
1: Molt heavy.
2: Molt heavy el Franxute, com s'ha colat, no?
1: Molt samat.
2: Déu-n'hi-do.
1: Molt samat, tio. Avui parlem dels profes. Quin és el profe que més bé et cau o el que més malament et cau?
2: Vale? Exacte. Venga. O si estàs enamorat o enamorada d'algun profe, que també hi ha històries d'amor de les professores, professors, que segur que passa alguna cosa, eh?
1: Oh, sí. A vegades a batxillerat o a les unis, cuidao, que passen coses.
2: Miradites, cosites...
1: I
2: cosites que acaben en ites.
1: Dios!
3: 93-545-68-68.
1: Ja ens pots trucar al 93-545-68-68. Ens dius avui quin és el profe que et cau millor o el que et cau pitjor, el que tu vulguis, vale?
2: Vinga. Exacte, per celebrar que és el dia del docent.
1: Que bé.
4: Ai, que hola, bona tarda, Flash FM. Escolta'm, Sergi, que com estàs? Tot bé? Escolta'm, Sergi, avui et voldria demanar la cançó, la de La Graciosa.
1: La Graciosa.
4: Te la vull dedicar a l'Aimé i també amb la Cristina Valls, també amb el Moisés, amb el Manel i també amb la Irene.
1: La Irene.
4: Valent,
2: però quanta penya.
4: Que me'ls estimo molt i per això t'envio aquest missatge per ell. Ah, i també posa el ninot que riu. I el ninot que diu pum!
2: Li encanten els ninots, no? Aquest xaval és el Carles Torres, no? No se'l reconeixia amb la veu així per àudio.
1: És la risa, eh?
2: Collons.
1: Volia escoltar La Graciosa.
2: Ai, que gracioso el niño.
1: La Graciosa!
5: Pum!
1: Vale. Vinga, va, truca'ns ara. 93-545-6868.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
1: Els profes, que avui són els protagonistes.

0: 4, 5, 6, 8, 6, 8.
1: Hi ha moltes crítiques, també, per exemple, el tema de l'alè dels profes. O que li suen les aixelles. A mi em sabia greu, tio, perquè no és culpa seva. Clar. Al final, el pobre va amb una camisa que tal i de sobte, taca, Niàgara. És una putada.
0: Però tot suat, eh? Però suadíssim.
1: Pinxada històrica.
0: Molt samat.
1: Pinxada històrica.
0: Vinga, telèfon obert fins les 11.
2: 93 545 68 68.
0: Efectivament, 93 545 6868 i els profes també són benvinguts si volen entrar en directe i explicar pues, liades que hagin tingut amb els seus alumnes.
1: Correcte.
0: Hola, bona nit. Hola.
1: Hola, bona nit.
0: Ai, no.
1: A veure, no comencem a trucar si després no contestarem al telèfon, vale?
0: Clar, clar, si truqueu, sabeu que agafem el telèfon, per tant, no ens pengeu, sisplau, vale? Si no, no anem enlloc.
1: Sigueu pacients. També, per cert, hi ha molts alumnes als que els profes li tenen mania. Això és molt típica, eh?
0: Sí, és veritat.
1: És que me tiene mania, por eso me ha cateado. No, no, no, no, no. Volem saber-ho tot?
0: Doncs vinga, el telèfon obert fins a les 11. Ah!
2: Truca'ns ara.
0: Va!
2: 93 545 68 68.
0: Ah, no, teniu por, per parlar dels profes.
1: Tenen por. Poden ser trucades anònimes, no cal que digueu el vostre nom. Això, evidentment, ja està presentat. Però heu de trucar.
0: Hola, bona nit.
3: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
1: Per favor.
3: Victòria i Carmen.
0: Victòria, Carmen, baixeu-me el volum de la ràdio, sisplau. Des d'on us truqueu, Victòria i Carmen?
3: Oita, Victoria, acorda, que estic conduint, nena. Vale, queremos dedicar, a ver si podemos dedicar una canción, por fin.
1: A ver, un momento, niñas. ¿Estás
0: escuchando la radio, guapa?
3: Sí, toca la radio, Chris. Ya está, ahora sí.
0: Aquesta tia és tonta.
1: Aviam, noies, que tenim una pregunta que no esteu contestant. Avui estem parlant dels professors, no de demanar cançons, joder.
3: Ostres. Vale, a veure, què passa amb els profes? Quina la pregunta?
0: A veure, tu quants anys tens?
3: Hòstia, jo 35, eh?
0: 35. Vaya mami xula. A veure, tu quan anaves al col·le, quina era l'assignatura que pitjor se't donava?
3: Matemàtiques, ni a la de 3.
0: I el profe de mates, què tal?
3: Ah, súper, el senyor Josep Pons.
1: No, bueno, si és per dir alguna cosa bona, no passa res.
3: No, jo ho dic tot bo, eh? Els profes, menys la senyora de TV Música, que em poteia bronca de la vora, tots molt bé.
1: Però per què et fotia bronca? Què feies tu? Tocaves la flauta quan no tocava o què?
3: Més o menys. Per ahí va la cosa.
0: Però tu et portaves bé a classe, a l'hora de música?
3: No, a l'hora de música no. Oita, a l'hora de música jo... Te gustava ballar molt. Sí, jo ballava bé.
1: És que és difícil portar-se bé a música. Et donen una flauta i fas la de...
0: I comences a fer el tonto amb la flauta.
1: És molt de... Sí, sí.
0: Clar, clar. Perquè tu, Victòria, saps tocar molt bé la flauta, no?
1: Hòstia.
3: Sí, una miqueta només.
0: Una miqueta.
1: Solo la puntita.
0: Ah, vale.
1: Mare meva, vaya riure de bruixa.
0: Perquè, Victòria, què és el millor que saps fer amb la flauta, tu, Victòria?
3: Què és el millor que saps fer amb la flauta? Et digo, yo no parlo. Esa es ella la que parla. Que té vergonya, tieta.
0: Bueno, pues tu, Carmen, què saps fer amb la flauta? A veure.
1: Ai, la Carmen.
3: Tocar-la molt bé, no. La veritat que no. Jo soy un mes del tamboreto.
0: Ah, que si te agachas te la meto, no?
1: Mare meva, Carmen, però què veniu de fer uns carajillos, no?
3: No,
0: que va,
3: de sortir dels xinos, de
0: fer les compres. Una dels xinos a comprar.
1: Ah,
0: que bé. I què has comprat als xinos?
3: Oi, dones de recades i ma tieta unes flors.
0: Ah, que bé.
1: Però una cosa, heu anat a comprar coses que no s'acostumen a comprar als xinos, no? Arracades i flors.
0: Ah, jo he comprat arracades als xinos, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí, sí.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Jo soc més de Mechelo. Mechelo, Bolivic, Alarma...
0: Al xinos he comprat flors artificials, Carmen.
1: Ah,
0: sí.
3: Artificials, exactament. Això sí.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
3: Això sí.
0: Molt bé, Carmen.
3: Ale, no n'és ple. A la vol que no me ficau ninguna musiqueta...
0: Jo et poso el que vulguis, menys una cançó guapa.
1: Clar.
3: La canció.
1: Si tens una flauta a sobre, deixem tocar-la en directe, però no és el cas, així que res.
3: Vale, va, que ho passi molt bé i som nostres agents.
0: Ai, Victòria.
1: Ciao.
0: Adéu. Hola, bona nit.
4: Bona.
0: Hola, com et dius?
4: Hola, Montse.
0: La Montse, des d'on es truques?
4: De Manresa.
0: Molt bé, Montse.
1: Digue'ns que és professora, si us plau, Montse.
4: No.
1: I què ets?
4: No soc professora, però anava sentint la ràdio, així. He sentit professor i professora. i volia explicar una mini anècdota.

0: pista, que trigo un minut.
1: Endavant.
2: Todo tuyo.
0: Jo quan feia tercer de l'ESO, a l'institut, el nostre professor d'anglès es deia David Fuertes.
1: Vale, estava molt fort.
0: Doncs el primer dia de l'institut, que ens va tocar anglès amb ell, va escriure a la pissarra i va dir "My name is David Strong".
2: Molt bé. Clar.
0: Clar, David Fuertes.
1: Clar.
0: I bueno, a part que ens va amargar el viatge de quart de l'ESO perquè vam anar a Londres i tal i Pasqual, perquè clar, era d'anglès i havia de venir. Però clar. No, només explicar això.
1: Ah, vale, que va posar la pissarra David Strong perquè es diu David Fuertes.
2: És que no hi ha res pitjor que un profe que es vol fer el graciós, eh?
1: Sí.
2: Perquè és menys mil d'aura, eh? Un profe fent-se el guai és que és zero guai. No...
1: Demanant pitjor anem,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
0: Ja, d'això fa anys i anys, eh?
1: Fa molts anys.
2: David Strong. Molt bé, Montse.
0: David Strong.
1: Gràcies, Montse, cariño. Thank you very much.
2: Ciao, princesa.
1: Adéu. Adéu. Hola. Hola. Hola. Hòsties, no.
2: Per favor.
1: No ens pengeu així, tia. Hola.
3: Hola.
1: Hola, baixa'm el volum, sisplau. Podeu baixar el volum quan truqueu a la ràdio.
2: Però què sou?
1: Per favor, mireu que ho diem cops, eh. Com et dius?
3: Aaron.
1: Des d'on ens truques, Aaron?
2: Aaron Piper.
3: Des de l'escala.
1: Molt bé. L'Aaron de l'escala. Escolta, quin és el profe que cau pitjor? No diguis el seu nom, digues l'assignatura.
3: D'anglès.
1: El d'anglès.
3: Perquè sempre ens crida i ens parla molt malament.
2: Però us crida en anglès?
3: No, sí, ens parla bé, però crida molt.
1: Crida molt. A veure, imita el que us diu.
2: What the fuck?
3: No,
1: Vinga, Aron, tu pots.
2: S'ha atragantat, l'Aron.
1: Aron!
3: És que estic molt nerviós.
1: No, calma, calma. Aaron,
2: tu puedes. Respira hondo.
1: Respira, respira.
2: Respira por la boca, sácalo por el culo.
3: Saqueu els deures!
1: Saqueu els deures, diu, eh?
2: Home, però si parla fatal.
1: Ni català, ni castellà, ni anglès, eh? Res. El teu profe d'anglès no parla res.
2: I què li dius tu? Shut the fuck, motherfucker! Motherfucker, you!
3: No, saco els deures.
1: I saques els deures. Molt bé.
2: Jo em sacaria una altra cosa.
1: Sí, la veritat. Molt bé, Aaron, gràcies. Thank you.
3: De res.
1: Vale, tenim de moment dos vots per profe d'anglès, eh? Que els que cauen malament.
2: El David Strong i aquest anònim que diu que saqueu els deures. Que mare meva, eh?
1: Doncs vinga, dos vots. Va guanyant anglès.
2: English.
1: Vinga, va.
4: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68. Flash Urban.

0: 93.8.
1: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
2: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
1: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
2: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
1: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
3: Les millors braves d'Andorra?
4: No vagis al Barra Mars.
3: Un bon bacallà al pil-pil.
4: No el demanis al Barra Mars.
3: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
4: Oblida tant del Barra Mars.
3: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
3: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt fustoreig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
6: Sabem que necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe o per fer el que et surti de la p***a. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit. El Flash Urban. I si no pots esperar més, envia'ns ja un WhatsApp amb la teva història al 699-69-69-69. Ja ho saps, de 8 del vespre a 11 de la nit, Flash Urban, a Flash FM.
7: Som This is Flash, Flash FM. Flash.
6: Què fas, que no ens truques? 93-545-68-68. Flash Urban. Flash Urban. Envia'ns un WhatsApp. 699 69 69 60.

0: No tengo sentimientos a una cartera con pi. No pillaste cacho, eso te pasa por...
1: És la Lorna, això es diu Golfas. Golfas de... verdad.
2: De verdad. Es diu així perquè juguen moltíssim a golf.
1: De verdad. Ah!
2: Ho he buscat a Google, és per això.
1: Ah, sí? Ah. Ah, sí, golf.
2: Ja, golf, golf.
1: Ja, ja. Avui parlem dels profes.
2: Sí, sí.
1: I ara anem a la Seu d'Urgell, que hi ha la Gala. Hola, Gala, carinyo.
3: Hola.
1: Com estàs, carinyo?
3: Gala.
1: Com estàs?
3: Gala.
1: Estàs bé?
2: Mare meva, què li passa a la Gala?
3: Molt bé. Perquè heu posat a la Lorna.
1: Clar, t'agrada la Lorna, com a rana.
3: M'encanta, la música de Lorna.
2: Somos Gala de verdad.
1: Ah, que sí. Gala, quin és el profe que et cau millor i el que cau pitjor? A veure, a les assignatures.
3: A veure, les de mates em cauen mal totes, i les de català també.
2: Però quantes tens de mates, tu?
3: Una, però jo vull contar una anècdota.
1: Dios!
2: Recorda no dir el nom i ni cognom, sisplau.
3: No. Vale. Estava en una classe d'ètica, ¿vale? I vam fer una barricada a classe. Vam agafar cadires, taules, i les vam posar a classe perquè el profe no entrés. I es va enfadar molt.
1: Clar, o sigui, vau posar totes les taules i les cadires a la porta perquè el profe no entrés a la classe.
3: Sí, es va quedar parat i va trucar al director. És que aquests nens em tenen fins als collons, que sempre m'estan fent coses, no sé què.
2: Però a quin curs, a quin curs vas tu, perdona, Gala?
3: Jo a quart de l'ESO.
2: Buah, quart d'ESO ja els nens comencem a tocar la polla bastant els profes, eh?
3: Sí,
1: és a l'edat del pavo total, quart d'ESO.
2: Sí, sí.
1: Saps? És allò que estàs a full pavazo.
2: Però barricada és gordo, eh?
1: Home.
2: És bastant gordo fer una barricada. Sí. Això a la UAB ha passat molt, però vull dir, a un col·le a quart d'ESO és heavy.
3: És que estem tots una mica més cap allà que cap aquí.
1: Sí, no? A la teva classe esteu bastant malament del cap?
3: Gala. Molt.
1: Sí?
3: Massa.
1: Tu la lies molt a classe, Gala?
3: Jo la lio molt.
1: Et fan fora de classe a vegades?
3: Cada dia.
1: Tia.
2: Cada dia, en sèrio?
1: Per favor.
2: El futur del país. Una cosa, Gala, però quina és la liada més heavy que recordes? Va, a veure si recordes una liada molt bèstia, com per expulsar-te.
3: Bueno, primer d'això vam cremar la taula amb gel hidroalcohòlic.
1: Perdona?
2: Ah, veu fet gel hidroalcohòlic i metxero?
1: Molt bé, no?
3: Sí, bueno... lo típic.
1: Però això era classe de filosofia o a classe de...
3: Clar. Català, crec que era.
1: Ah, de català. Perfecte.
3: Sí.
2: Però una cosa, has dit lo típic a cremar amb gel hidroalcohòlic una taula? Clar. Perquè jo no ho veig molt típic.
1: Molt típic no és.
2: No,
3: a ver,
2: jo ho veig atípic.
3: Amb la mascareta tot el dia tinc que fer alguna cosa, saps?
1: Clar, en època Covid, amb la mascareta tots els dies, amb gel hidroalcohòlic, i va i encens una taula. Ho vas fer-ho tu, Gala?
3: Bueno, vam fent-te tota la classe.
1: Ah, vale, perf, molt bé.
2: Ah, això mola perquè llavors no hi ha un culpable.
1: Clar.
2: Quan ho feu tots, claro, és com, vale...
3: Ens callem tots i ja està.
2: Ah, boníssima. Ah, molt duro, hermano.
1: I càstigs?
3: Claro.
1: Què tenen de càstigs els teus profes? A veure,
3: càstigs,
1: com us castiguen?
3: Uau, bueno, es van treure sense pati, sense anar al lavabo,
1: deus
3: tots els dies, bueno, de tot.
1: Clar,
3: de tot.
1: Un càstig és sense anar al lavabo, si tens caca, què fas, tia?
2: Clar, és legal això, no? No és legal.
3: A la brossa de classe.
1: No em diguis que heu cagat a la basura de la classe.
3: Bueno, alguna persona s'ha aguantat.
2: Clar, els profes l'han buscat, és veritat. Per si no deixeu peixar els nens, ho han de treure per algun lloc, per la finestra,
1: clar,
2: per l'estoig.
1: Clar. Algú s'ha tirat mai un pet a classe, Gala?
3: Jo sí, m'he tirat molts pets.
1: Gala, per favor.
2: Gala, però tu ets un drama.
3: No l'oren, ni solen ni l'oren.
2: Ah, són pedos de princesa.
1: Peta pija.
3: Claro, de la princesa.
1: Molt bé.
3: Perquè música no es pot posar avui, no?
2: Home, posem de tant en quant, però no posem les que vosaltres voleu. Vosaltres responeu a nosaltres, no al revés, vale?
3: Ah, vale.
2: I menys gent com tu, que es porta com el puto cul.
1: Sí, és veritat, Gala. I algun dia...
3: Sí, però he provat tots els culs sense repetir,
1: Ho has repetit? Ah, molt bé, mai has repetit de la manera que es comporta la Gala,
2: Clar, perquè vas a un col·le concertat, no? Els teus pares paguen i llavors vas passant. Molt bé.
3: Però ja m'he reixetat a la societat,
1: Molt bé, Gala. Doncs què vols ser de gran, tu, tia?
2: Delinqüent.
3: Buah, doncs bona pregunta, no sé.
1: Ah, no saps el que vols ser de gran.
3: Ni idea. Jo vull treballar a la ràdio com vosaltres.
1: Vols treballar? Home, a veure, per el que fas pots treballar en aquest programa.
2: Doncs deixa els estudis ja pots fer-ho, no et preocupis.
3: Però amb vosaltres, eh?
1: Fem una cosa, per treballar en aquest programa s'han de saber fer bromes telefòniques, vale, Gala?
3: Sí, jo sóc boníssima. Madalena, l'amiga de croissant.
1: Truquem a un restaurant i fas tu ara mateix una broma telefònica, Gala.
4: Vinga, va.
2: De quin poble ets, Gala? D'on ets, tu?
1: De la Seu d'Urgell.
2: La Seu d'Urgell.
4: De la Seu d'Urgell.
2: Toquem un xino de la Seu d'Urgell o un japonès o alguna cosa així.
1: Hi ha japos? Ah, hi ha kebabs a la Seu d'Urgell?
4: Sí, sí.
2: Hi ha algun kebab que sigui col·lega teu o que estigui guai fer-li la broma o que tingui mala hòstia?
4: A qualsevol dels que ja estan tots criats.
1: Hi ha el Turco Doner.
2: El coneixes, aquest, Gala?
4: Aquest
1: hi vas aquest, molt aquest, sovint?
4: Aquest. Sí, aquest, toqueu aquest.
1: Vale, doncs això és un càsting per saber si un dia podries treballar aquí al Flash Urban, saps? Sí.
4: Vale, però a veure què li puc dir.
2: Té lavabos el Doner o no? Té lavabos?
4: Sí, sí, sí, vale, ja sé què dir-li.
2: Doncs digue-li que t'has quedat atrapada al lavabo, per exemple.
4: Vale, vale.
1: Vale, doncs ara anem a trucar i quan agafi el telèfon al senyor del kebab hauràs de respondre, vale? I fer la broma,
4: vale.
1: D'acord? Has escoltat vale. Algun
4: puc
1: cop...
4: Puc dir en castellà? Puc dir en castellà?
1: Sí, tu mateixa.
2: Sí,
1: però tu algun cop has escoltat les nostres bromes, no? O sigui, saps de què va el rotllo.
4: Sí.
1: Vale,
4: sí,
1: vale.
2: Sí, sí. Que no se t'escapi el riure, Gala, perquè si no et penjaran i no hauràs passat el càsting.
1: Clar, clar.
4: Vale, vale, vale, jo ho faré bé.
1: Perfecte, doncs anem a trucar al Turco Doner Kebab. De la Seu d'Urgell.
2: Cerveza bien, amigo. Patata.
1: Coca-Cola.
5: Hola.
4: Hola.
5: ¿Sí?
4: Amigo.
5: Dime, amigo.
4: Amigo, estoy en el baño cagando un truño.
5: ¿Sí? ¿No te sale o qué?
4: No me sale, ¿puedes venir a ayudarme? Es que me he quedado enterrada, tío, con la mierda aquí, que huele mucho y no puedo. Se me ha desbotado el lavabo
5: ¿Te trae aceite de oliva para sacarla afuera?
4: Sí, sí, sí, tráelo, tráelo. Virgen extra, ¿eh?
5: Vale, vale, también, no. También. ¿Cuánto te cita?
4: Un bote ya me vale.
5: ¿Un bote vale?
4: Sí, pero ven ya porque es que está todas las paredes.
5: Vale, vale, estoy llegando. Tú mándame explicación y ya lo hago ahí mismo.
4: No, pero estoy ahí en el kebab.
5: ¿Dónde el kebab?
4: Aquí en el local, en el baño.
5: ¿Pero baño qué haces ahí?
4: Porque me he colado, yo no puedo salir con toda la caca ahí, tío. Ven, ayúdame. Estoy aquí.
5: Espera.
4: Vale, cero, amigo, Coca-Cola.
5: Pero aquí no hay nadie.
4: Que sí, que estoy ahí, que estoy en la taza, adentro, que me he caído.
5: Que no hay nadie aquí.
4: Que sí, mete la mano, que me he caído ahí, me cojo el brazo y me subes para arriba.
5: ¿De qué va a ver eso?
4: Sí, mete el brazo, que es que me he caído y estoy aquí chocando con la mierda, me está tocando todo, tío, el pelo se me va a manchar, que me lo lavo hoy.
5: Pero búscalo otro, aquí no hay.
4: Que sí, mete la mano en el váter, que me he caído adentro, con las ratas. Me he caído.
5: No hay. Espera, que tengo otro amigo.
4: En el otro baño estoy.
6: Hola, dime.
4: Estoy en el otro baño.
6: Pero una pregunta, ¿qué va estás? Hemos ido al baño acá a mirar y en este baño de este que va no estás.
4: Sí, te lo juro, no será así otra dimensión, tú, como en Stranger Things.
6: ¿El de la avenida Paujares?
4: Sí, sí, ahí. Yo creo que te has equivocado de dimensión, de Stranger Things, porque yo estoy ahí, te estoy viendo y tú no me ves.
5: No, yo no lo veo, nada.
4: Yo te veo a ti.
5: ¿Dónde me ves?
1: No te ve. No, a veure, una cosa, molt bé. Esteu en directe al Flash Urban, a Flash FM, a la ràdio.
2: Estàs en la ràdio, amigo.
5: ¿Cuál radio, amigo?
2: Flash sí, FM.
1: Es una broma telefónica.
5: Vale, amigo. Muy bien hecho.
1: Sí, calla. Vale.
2: Gala, tú calla, coño. Oye, ¿son los millos kebabs de allá, de la Seu d'Urgell, o no los tuyos?
5: No, está la mío, sí.
1: Los mejores son los tuyos, hasta la Seu d'Urgell. Molt
2: son
1: bé,
2: los mejores.
1: Perfecto.
5: Molt bé.
1: Muchas molt gracias.
5: Moltes gràcies
1: a tu. Vinga.
2: Adéu, Pantera. Adéu. Adéu.
1: Escolta, Gala, t'haig de dir que no ho has fet gens malament, la veritat,
2: No. Falta polir un parell de coses, però aquí, amb una setmana al nostre costat, ja ho tens fet, això.
4: Anem avançant, s'ha d'aprendre, però està bé.
1: El càsting no l'has fet gens malament, la veritat,
2: Mira, al col·le li donen càstigs i aquí sí. Càstings, veus? Saps o no? Està molt bé.
1: Molt bé. T'haig de dir que al principi feia més gràcia ell que tu.
2: És que el tio, sí. Molt cachondo, no? Sí, el cabrón. Sí. Però després s'ha fotut al lavabo, el fill de puta. Vaya guasón.
1: Bueno, Gala, molta sort amb els estudis, guapa.
2: Segueix així, no canviïs res de tu.
1: Adéu.
2: Ciao.
4: Gràcies, adéu. Encara no ens has demanat una broma telefònica?
7: Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què tens avui per sopar, Carla?
2: Pues mira, tinc dues opcions. Tinc arroz salvatge amb salmó.
3: Soy el arroz! ¡Estoy loco!
2: I si no, tinc gnocchis de patata amb salsa.
3: Els gnocchis són més cívics i l'arroz salvatge! ¡Soy el arroz! Hola, soy el gnocchi. ¡Y yo el arroz!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: A ti te gustan mayores.
1: Hostia.
0: De esos que llaman señores.
1: Señores.
2: Sí.
1: Sí.
0: Va, ens truques, avui parlem dels professors i les professores. Quin és el profe que et cau pitjor i el que et cau millor?
3: Truca'ns ara.
1: Va.
3: 93-545-68-68.
0: De moment, com a pitjor, tenim dos vots per profe d'anglès, un vot per profe de mates i un vot per profe de català. ¿Vale?
1: Correcte. Abans de seguir amb el programa, m'ha fet molta gràcia que hem de rebre un WhatsApp que dice: hola, ¿podría llamar al programa que se está emitiendo ahora?
0: Doncs pues claro.
1: Sí, llama-nos, pots trucar-nos, 935456868.
0: Aquest és el telèfon, va.
3: 93-545-6868.
0: El programa que se está emitiendo ahora és el Flash Urban. Si et pregunten què escoltes, ja saps què has de dir. El Flash Urban de Flash FM, de 8 a 11.
1: Ara.
0: Amb les cabres.
1: Les ja putes cabres.
0: Hola, bona nit. Adéu, la cabra ens ha penjat.
1: Vaya merda de cabra. Per cert, fa molt que no ho diem, Miquel, és veritat.
0: Les cabres.
1: Que aquest és el programa líder.
0: Ah, som el programa líder, de moment.
1: De Catalunya, d'aquesta franja, home. Sí,
0: de la ràdio musical a Catalunya.
1: Ara.
0: Hola, bona nit.
4: Ei, bona nit.
0: Com et dius?
4: Josep,
0: des d'on ens truques, tio?
1: Josep.
4: Pues baixant de Lleida cap a Valls.
0: Cap a Valls.
1: Fantàstico. Molt bé.
0: Escolta, quin és el profe que et cau pitjor i el que cau millor? Sense dir-nos.
4: Bueno, amb la seva època de quan estudiava batxillerat, literatura castellana.
0: Literatura castellana, el que et caia pitjor.
4: Sí.
0: Vale.
4: Amb diferència. Perquè, amb diferència.
1: Què et feia el de l'ITE? Què et feia el cabron?
4: Per què? Doncs aquella cabrona, era una cabrona, a part de que tenia una pinta molt sinistra, no explicava gens i sempre es volia sortir amb la seva.
0: Amb la pinta era sinistra? Amb la pinta sinistra, a què et refereixes?
1: Fosca.
4: A pinta sinistra? Doncs mira, era una dona gran, molt prima, amb cara de mala llet sempre, vestit molt fosc.
1: L'està pintant com malèfica, no?
0: Sí, una bruixa piruixa aquí, eh?
1: Sí, déu-n'hi-do.
4: Era una mica així, era una mica així. Vale. I ara que estic estudiant per temes d'autoescola, de capacitació, de carnet de camió i totes aquestes coses...
0: Que intel·ligent.
4: He de dir que els professors que tenim fent aquest curs, hòstia, els dos, xapó.
1: Són les cabres o què, els profes d'allà?
4: Sí, perquè a més, sobretot el que explica més la part tècnica, t'arraona el per què i sobretot està molt centrat en els companys, que hi ha molts companys que són de fora,
1: vale,
4: que poder tenen una mica més de dificultat amb l'idioma.
1: Vale, que són d'altres països, no?
4: Sí. I els ajuda sobretot amb comprensió, amb saber el que estan dient i buscar opcions perquè puguin respondre bé a les preguntes.
0: Això ser un bon professor.
1: Clar.
0: Saps?
4: Sí.
1: Posa l'accent també. Si un camión va a 180 kilómetros por hora, els hi diu així o no? Els de...
4: No. O sigui, és un tio molt respectuós. No. En aquest sentit és un paio molt respectuós, però molt ben parit, perquè sap explicar-se.
0: Molt bé, Josep, molta gràcia, maco.
4: Moltes de res, cabres, vinga, va.
0: Adéu, cabreta.
1: Vinga, xaval.
0: Adéu, Josep, que vagi bé, ànims.
1: És que m'imagino dient al tio, un profe molt respectuós, te l'arriba el profe. A ver, los panchitos, ¿os habéis enterado?
0: Per favor.
1: No, clar, m'ho imagina't.
0: Hola. Adéu.
1: No.
0: T'ha penjat el profe.
3: 93-545-68-68.
0: Profes que cauen malament, ara tenim dos vots per anglès, un per mates, un per català i un per literatura castellana.
1: Oh, yeah.
0: Hola.
5: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. A les 9:20, eh? Molt bé.
1: Tu vas d'after.
0: Com et dius?
5: Julen Egea.
0: Julen, des d'on es truca? És un nen, pensava que era una àvia.
1: Sí, semblava una dona de 43, no? Sí, sí. Amb veu de pitu.
5: Sí, moltes gràcies, senyor.
1: Oh, a tu, capità. És que parla bé, el Julen, sí, no, també?
0: Des d'on es truca, Julen? Sí, sí.
5: Des de Barcelona.
0: Molt bé, Julen. I quin és el profe que cau més bé i el que et cau més malament?
5: El professor de mates em cau molt malament perquè... es comporta molt malament amb mi i crida molt.
0: Amb tu, personalment?
5: Sí, personalment, sí.
1: Julen, i quina mena de crits et carda? A veure, fes una recreació de com et crida el professor de matemàtiques.
5: Que te calles, hòstia!
0: Et diu hòstia a mitja classe, el profe de mates,
5: sí,
0: tio.
5: És molt maco.
0: Déu-n'hi-do. Ja. Però tu què fas per portar-te malament?
5: No, jo res. Jo faig els deures i em diu que molt malament, que... el sé de fer millor
1: i
5: es cabreja a mi.
2: Però quin motiu té per cabrejar-te amb tu, doncs?
5: Perquè no li agrada com escric i...
1: Ah, però
5: les meves respostes a matemàtiques.
1: Però si aquest nen es comunica molt bé, tens una dicció meravellosa, parles molt bé...
2: Sí, la veritat és que sí.
1: No sé quin és el problema d'aquest professor.
5: No sé, no em cau molt bé.
2: No et cau gaire bé. Quines notes treus de mates? Et suspèn o què?
5: Bueno, a vegades sí, a vegades no.
1: A veure, però de mitjana què? Treus 3, 4, quina és la teva nota habitual?
5: 5, 5.
2: Un 5.
1: Home, déu-n'hi-do, fantàstic, quina enveja, eh?
2: Home, jo un mates amb un 5 tenia, per mi era un 10.
1: Jo amb un 4 m'anava de copes.
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Sincerament.
2: La veritat, molt bé. I el que et cau millor qui és, Julen?
5: Pues no ho sé, ho hauria de pensar, no ho
2: hi és. O sigui, cap, no? Molt bé, Julen.
1: O potser hi ha alguna professora que et mola, Julen? Cuidao.
5: No.
1: Ah, vale.
2: Hi ha molt de salseo a la teva classe?
5: Què?
2: Que si hi ha salseo a la teva classe.
5: No, no molt.
2: No hi ha salseo? Quin avorriment,
5: què va,
2: no?
5: Què va.
1: Això és que no t'enteres prou, Julen, però has d'investigar una mica més i la propera ens truques i ens dones els cotillos que tens al teva aula, vale? Ah.
5: Vale.
1: És que aquest xaval mola molt.
2: És la cabra.
1: M'ha caigut molt bé.
2: Sí, sí, és la cabra autèntica. I escolta, Julen, tens molts euros per avui o què?
5: Sí, uns quants.
2: Uns quants, bueno.
1: De què tens? De mates, també?
5: No, ja els he fet.
2: Ah, ja està fet.
1: Malament, però els ha fet. Bueno, algo és algo.
2: Va, maco, una abraçada.
1: Vinga, Júlix.
2: Adéu. Hola.
6: Hola.
2: Hola, qui ets tu?
1: Déu-n'hi-do.
6: Adrià.
2: Des d'on ens truques?
6: De la Corbera Llobregat.
2: Molt bé, Adrià.
1: Està en veu de pubertat,
6: Adrián,
1: Adrián. Ah, Adrián.
2: Ah, con N.
6: Sí, sí.
2: Adrián.
6: Sí, con N.
1: De acuerdo, Adrián. Que se note.
2: Que se note. Adrián, quin és el profe que cau pitjor? A veure.
1: El de català.
6: No, la d'anglès.
2: La d'anglès també, està guanyant anglès, eh?
6: Sí.
1: Why? Tell us, Adrián.
6: No, yo no te entiendo, en inglés.
1: Va, explícanos por qué, cojones.
6: Porque a mí me cuesta la lengua. Castellano, sí. Catalán...
2: No surts al català i castellà, ja n'hi ha prou.
6: No.
2: I ja està.
1: Vale, i per això et posa nerviós la profe d'anglès?
6: No, si és una dona gran que no sap parlar anglès i té que tindre una nota per parlar-lo.
1: I ha de tenir una nota per parlar-la.
2: Dius que la teva profe d'anglès no sap parlar anglès.
6: No.
1: Clar, això és un problema gordo.
2: Home,
1: sí, és un problema gordo.
2: S'ha d'aprendre la gent d'aquesta senyora.
1: És perillós.
2: Clar.
6: Molt bé, no em diu per el meu nom.
2: I com et diu?
6: Adrià.
1: Ah! Ara ja sé per on vas.
2: Li falta la N i tu li tens mania.
1: A tu no et molesta que no parli anglès, a tu et molesta que digui el teu nom en català, oi que sí? Bomba. Adrián, d'Espanya, primero de su nombre.
6: No és perquè si... català, és que no és el meu nom.
1: Ja, t'entenc, però...
2: Home, a mi si me diuen Miguel també m'enfado.
1: Clar.
2: Saps? A mi, jo ho entenc.
1: Sí. A mi em passava, em deien Tomàs, bueno, al final ja m'ho menjava, em feia igual, clar. És al revés, però és el que hi ha.
2: Molt bé, Adrián. Ànims.
6: Vinga, adéu.
1: Hasta pronto, Adrián.
3: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Flash Urban.

0: Helena Rous i Manuel Durizo. Això es diu La Setmana i ara avui és dilluns, dia de la setmana. Moment perfecte per fer la primera broma telefònica de la setmana.
1: Vinga, primera brometa, ens encanta. Recordem ràpid el WhatsApp 699-69-69-69 per demà la vostra. I avui ens anem cap a La Rioja.
0: Així?
1: Sí, perquè ens farem passar per una universitat virtual, és com la UOC, però de La Rioja, la UNIR, la Universitat de Rioja.
0: Vale.
1: I diu així, hola, xavales, puc fer una broma telefònica? Sí, pots fer-la. Diu, la meva nòvia, Ivet, fa dies que estava intentant fer la matrícula a la UNIR, Universitat de Rioja. Doble grau d'educació primària infantil, el segon any. Avui era l'últim dia i l'ha fet avui. Digueu-li que ha anat massa tard i al final no està acceptada o no sé, el que creieu. El tema és que avui també ha parlat amb la uni, ha trucat, estava ratllada, bla, bla, bla. Le diremos que no puede seguir cursando el doble grado.
0: No.
1: Així que anem a veure què tal. Aquesta broma la demana el seu col·lega Guillem, o sigui, el seu nòvio, perdó.
0: Doncs vinga, a veure si ara provocarem una crisi matrimonial per culpa d'aquesta broma.

0: Ui, això no, de que no, la gent jove no agafa el telèfon?
1: És cert, eh? És una norma no escrita, però que aquí sí que està escrita, que és que literal els joves us espanta agafar el telèfon a un 93.
0: Tornem a provar-ho, va.
1: O què?

0: Y vete.
1: Va, va, va.
0: Y vete, por favor.
2: Por.
0: I vet, tira't un pet. Pots madurar. I vet! No. La Ivet no ens no, agafa, no agafa el telèfon.
2: El telèfon.
0: Malauradament no podem continuar amb aquesta broma telefònica. Però bueno, si voleu demanar una broma telefònica, i assegureu-vos que algú que ens pot agafar el telèfon.
3: Envia'ns un WhatsApp.
1: Ah, sí?
3: 699-69-69-69.
0: Ens truqueu i ens envieu un WhatsApp. Hola.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
4: En Jan.
0: Jan, des d'on ens truques?
4: De Barcelona.
0: Jan, què et passa, tio?
5: Per favor, Jan.
4: Que no saps el que m'he cardat.
0: Qui l'has cardat?
4: Buah, uns quants porros.
0: A veure, Jan.
5: Aquests nens que es fan els guais, és que de veritat no té cap mena de sentit. No, no jugueu a aquesta merda perquè no fa gràcia.
0: I ara ens penjarà perquè ha sigut guai, ens ha trucat, ha dit que s'ha fumat un porro i ens penjarà. Que
4: sí, home, sí, home.
0: Vinga, va.
4: Con dos cojones.
5: Hala, vinga, el otro.
0: Favor, però si deu ser, si deu ser el pringat de la classe, el pobre Jan.
5: Que vuelva la mili, para niños como Jan.
4: No, ara fora conya, que
0: està
4: de broma.
0: Ah, vaya guayón. Vaya guayón el Jan, eh? Que guai que ets, tio. La veritat, eh?
4: Ojalá, guai ta mare.
0: Ojalá ser amic teu, Jan.
5: Diu guai ta mare, home.
0: Sí.
5: És molt guai la mare del Miquel.
0: Pues sí, la veritat és que sí.
5: És la cabra.
0: Escolta, Jan, i quin és el profit que cau pitjor?
4: La de català.
0: Per què?
5: Què et fa?
4: Ens fot deures incomprensibles.
0: Incomprensibles? Però sort que estan en català.
4: Sí. Ens fa fer resums de pel·lícules que no podem veure de més 18.
5: Ah, sí? Us fa veure pel·lis de més 18 i que feu un resum? Això no m'ho crec.
4: No, sí, que no hem llegit els llibres.
0: Però què vols dir, pel·lícules? Pel·lícules més 18?
4: Ens va demanar de fer el resum de la pel·lícula de Pennywise, de l'It, aquest.
5: Vols dir?
4: Clar, home, jo no vaig fer els deures.
0: T'ho estàs inventant una mica, no?
5: Sí, fa pinta.
4: Com que no cola, no?
0: Vinga, Jan, que et donin...
5: Pel cul, nen,
0: sí,
5: pel
0: cul.
3: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: Mike Towers, això es diu Carita Feliz. Arribem a les 9 i és hora que els nens se'n vagin a dormir.
1: A sobar, cabrones.
0: Vinga.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.

0: Tot i que avui parlem dels profes, els nens ja no poden trucar al Flash Urban, vale?
1: Exacte, podeu escoltar-nos, d'acord? Però ara ja comença a trucar la generació més adulta, xavals més grans, vale? Així que nanos, a sobar-la. O a escoltar-nos, però sense trucar.
0: Efectivament. A través del telèfon de la ràdio, que fins les 11 està obert, avui preguntem quin és el profe que et cau pitjor. De moment, hi han 3 vots pel profe d'anglès, 2 vots pel profe de mates, 2 pel de català i un per al de literatura castellana.
1: Em sorprèn que vagi guanyant el d'anglès, eh?
0: A mi no.
1: Ah, no?
0: No.
1: Tu odiaves el teu profe d'anglès?
0: Home, odia no, però...
1: No, no et molava, no?
0: Sí. Tenim per aquí l'Àngel. Hola, Àngel.
2: Jo, què?
0: Àngel.
1: Àngel?
2: Sí, ja vull.
0: Àngel, tu tens una notícia per dir als nens a aquestes hores de la nit.
2: Els nens seran hostiats.
1: Se'ls ha d'hostiar, els nens, sí, Àngel?
2: Home, van insultar, se truquen... bueno, jo no sé si són nens. Seran ties que imiten nens, dic
0: no,
2: jo,
0: són
2: eh?
0: Són nens,
1: de veritat.
2: Ah, són nens. Pues més que més. Ens espera una bellesa amb aquest nen.
0: Per què se'ls ha d'hostiar?
2: Jo no sé si treballaran o què, eh?
0: Per què se'ls ha d'hostiar, Àngel?
2: Ah, no, hòstia, no. Amb el sentit de que si insultes... Jo quan dic fills de puta et donen el teu. Ja saps el que t'arrisques, no?
0: Mm-hmm. Molt bé,
2: ell va trucar i al final ho va deixar anar, no? Això és de covards.
1: Ben dit, Àngel.
2: Encara que sigui un nen, ha d'aprendre.
0: Molt bé.
2: Bueno, noi.
1: Si tinguessis un cinturó... Àngel, espera, si tinguessis... Àngel,
0: escolta, un moment!
1: Àngel, si tinguessis un cinturó a la mà, el faries servir com amb els nens?
2: No, tampoc ja que ser cruel. Una cosa a la mida, als tribunals ja...
0: Vale, Àngel, escolta, pots escoltar?
2: Cosa proporcional. Ara, fill de puta, no és...
0: Àngel, escolta, per favor, tu vols una lecció,
2: sí,
0: però...
2: Ja.
0: Ara hi ha tots els nens de Catalunya escoltant-te. Què els diràs?
2: Els diria que baixin pel camí recte, que segueixin, que estudin i que necessitaran tots els estudis i encara que sigui clàssic, la vida que ve... Necessiten molta formació i ja està, ja pujaran quan siguin grans.
0: Molt bé, Àngel de la Guarda. Gràcies.
1: Ben dit, Àngel.
2: Vinga. Una abraçada, sou els millors.
1: Adéu, xaval. Adéu.
0: Bueno, ell mateix ahir que s'anava a dormir a la residència, eh?
1: S'ha exposat com el que ja sabíem, que era un home de residència.
0: Hola.
3: Hola, què tal?
0: Hola, com et dius?
3: Cisco.
1: Què passa, Cisco?
0: On ets?
3: A veure, que tinc aquí un problema ara molt gran.
0: Què ha passat?
1: Dius.
3: Vinc de buscar a mare boda, que ha tret lo de l'arbitratge, i aquest cap de setmana de pitar.
1: Espera un moment, Cisco, anem per parts. La teva neboda ha d'arbitrar un partit aquest cap de setmana?
3: Sí, per primera vegada s'ha tret el títol, oi?
0: Ah, molt bé.
1: I què? Vale?
3: Avui l'hem donat el pito, la roba i tot això. I porta una puta hora, tio, intentar bufar el pito i això no sona una merda.
0: No va bé el Juler?
3: No funciona. I l'ha dit a la professora, l'ha dit, diu, pues bufa més fort. Diu, tu mateixa.
0: Ah,
3: i, pues,
0: bueno.
3: No, si jo em penso que l'han donat un Juler que no funcione, perquè porta, bueno, ja està mig desmaiada, ja.
0: Pues que vagi als xinus a comprar-se un xilet nou i ja està, no?
1: Perquè, clar, perquè no, aneu al Decathlon.
0: Clar.
3: No, ja, però el que li diu a la professora diu que no, bueno, no sé si ha de treure un altre equip per bufar el xilet, tu.
0: I què té a veure això amb el tema d'avui, Xisco?
3: Pues dels professors, jo què sé, jo t'he trucat, estic amb el cotxe avorrit i...
0: Ah, vale.
1: Doncs fem una cosa, Cisco, ara que has trucat, fes una mica de memòria i ens expliques quin és el profe que pitjor et queia a la teva època estudiantil, val?
3: Hòstia, jo el de castellà.
0: El de castellà? Oh,
1: què te hacía el de castellà, no?
3: Me dona però uns cops al cap que era l'hòstia.
0: Cardava ostres al cap, el de castellà?
1: Així s'ha quedat.
3: Sí, no, el de castellà, no el de català.
1: A la castellà, però què et feia? Per què et fotia d'hòsties al cap?
0: Per favor, Cisco, t'ho hem de penjar perquè és impossible parlar amb tu, tio.
1: Estava en una fàbrica, amb una màquina aquí de nieves, no?
0: Sí,
1: tio.
0: Joder. Quin és el profe que et cau pitjor o el que et queia pitjor, va?
4: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: No, nens, no.
1: No, nens, no.
0: Per favor.
1: Ja ho saps.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola. La ràdio.
1: Baixa la ràdio.
0: Però pots baixar el volum?
1: Ara?
5: Ja està.
0: Ai.
1: Mare de Déu.
0: Com et dius?
5: Jo, Oriol.
0: Sisplau, quan truqueu a la ràdio, baixeu el volum de la ràdio. Oriol, des d'on ens truques?
5: Des de Gelida.
0: I quin és el profe que cau pitjor? A veure.
5: El de matemàtiques.
0: A la Mates?
1: Ojo, Mates, què et feia? Sí.
5: Uà, el pitjor, tio. Molts problemes.
1: Però problemes en plan dels exàmens o també problemes entre vosaltres?
5: També, ambos.
1: Baixa la ràdio, Oriol.
0: Sisplau, podeu baixar el volum?
5: No la tinc ficada, la ràdio.
0: Us ho sembla?
1: Sí. Ets culpable d'algú.
0: Tot. Molt bé, el de Mates. Gràcies, Oriol, que vagi bé.
1: Adéu.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això sí, Ojos Brujos, del Clarence i l'Omar Cours. Fa una estona intentàvem fer una broma telefònica. Diuen que ara potser sí que ens agafen el telèfon.
1: Sí, farem una prova i ja està, perquè no podem perdre més temps, però en principi deia que s'estava dutxant i que potser ara podem tornar a provar, que en principi ens contestarà.
0: Ah, que estava a la dutxa.
1: Ai, Dios mío, qué guarro, Miguel. Per cert, deia que la tia és fan del programa. Intentaré canviar bastante la voz para que no nos reconozca, però anem a veure. Recordem que ens farem passar per Universidad Riojana, la UNIR,
0: vale.
1: I que li direm a aquesta Ivette Berenguer que no puede matricularse.

0: pava, Chirulo. Te vas tirar una pava, clar, ah. i ara t'enfades.
1: Era la sogra.
0: Era
1: la sogra que parlava, no era la Ivet.
0: Hola, bones. No hem de trucar a la Ivet.
1: Sí, que contesti la sogra. Ara ja insultarem, és igual.
0: Ara insultaràs molt fort.
1: Sí, li diré Charo.
0: Vinga, va.
1: Pues no és perfecta, Ivet. Ni su madre.
0: Ara passen de tu! Ah!
1: M'ignoren! Com la gent als trailers. Vaya peste de família.
0: No agafen el...
1: Ala!
0: De sobre penja.
1: A mi me llevan preso. A mi me llevan preso.
0: Bueno, doncs fem una cosa. Truquem al tio.
1: El tio de Nadal. No, truquem al nòvio, aquí el tenim. El senyor Guillem Alanyà, així es diu el Pau. Bueno,
0: truquem al Guillem.
1: A veure què tal respon la situació.
0: I que expliqui com és la seva sogra, perquè potser la seva sogra és una persona que dius... Vaya pal de persona.
1: És una bitxa, potser.
0: Potser sí, home.
1: Una bitx.
0: La vacilada que t'acaba de fer en directe...
1: Sí, no, aquestes sogres mal, la que no...
0: Guillem.
2: Hola, bones.
0: Què passa amb la teva sogra, que no ens agafa el telèfon?
2: Tia, tio, no sé què ha passat, eh? No sé com és que l'ha agafat ella.
1: Però tu creus que potser ens ha reconegut i que ens estava vacilant la suegra esta de los cojones?
2: No, no, no. Potser... Jo sentia la Ivet riure per darrere. No sé si la Ivet sí, però...
1: Ah, la mare, no sé, ens ha tractat molt malament. I no oblidarem això, ni oblit ni perdó.
2: Ja l'he sentit, ja.
0: Com és la mare de la teva nòvia?
2: Bé, molt simpàtica.
0: Sí? Segur?
1: Et mola? Està bona o no?
2: A veure, Tomàs...
1: Que és broma, home, Guillem.
0: Bueno, si t'agrada la sogra, tampoc passa res. Si està ben plantada, no, saps?
1: És que potser ens hem posat catxondos ara, amb la seva vacilada en directe.
0: És que li agraden les maduretes al Tomàs.
1: Per favor.
0: Bueno. Bueno, molt bé, Guillem, doncs em sap greu, la broma no la podem fer.
2: Ja, quina putada, tio. Bueno.
1: Res, molta sort a la vida, Guillem, que vagi bé.
2: Que vagi bé, no?
1: Vinga, adéu. Ciao. Què fan les cabres?

0: Deu a robar.
1: Som. This is Flash. Flash FM. Flash. Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Com es diu la cançó?
1: La plena.
0: La plena, molt bé. El BL.
2: El BN.
0: Fa una estona hem intentat fer una broma telefònica a una senyora que ens ha agafat el telèfon la seva mare i la seva mare ens ha vacilat molt heavy en directe.
3: Sí, hem intentat fer una broma a la Ivet, de part del seu nòvio Guillem. Què passa? Jo m'he enfadat amb la sogra perquè la sogra s'ha posat i ens ha vacilat un huevo.
0: Tu el que t'has enfadat és que una noia et vacili en directe.
3: Ah, no, m'és igual si és una noia o no.
0: Ah, sí?
3: A mi no m'importa. El tema és que la Rosa, així es diu la mare d'Ivet...
0: Es diu Rosa.
3: Ens ha vacilat molt. I no ens agrada que ens parli així.
0: I ara tu vols venjança amb la Rosa.
3: Sí, jo vull deixar les coses clares.
0: Sí?
3: Sí, que aquí no ens vacila la gent.
0: Nosaltres vacilem a la gent.
3: Exacte.
0: Doncs anem a trucar a la Rosa i li posem les coses clares tal i com són. The Rose.
3: Rosa Melano. Ah, no.
0: Rosa.
4: Pou!
0: Va, Rosa.
4: Hola, digue-me.
0: Rosa.
3: Rosa.
4: Sí, sóc jo.
3: Tu, a veure, primer, per què ens parles d'aquesta forma abans?
4: Jo ja estava preparant un argument per dir-vos que m'atorneu els diners que vaig pagar de més a la matrícula de La Rioja, perquè ja està bé, home.
3: Ja està bé. De què ja està bé, Rosa? Explica'ns què passa. Ja està bé de què? Ja està bé de què?
4: Què vols dir que ja està bé d'aquí? Què passa aquí? Ja està bé.
0: Però per tant, t'havies cregut la broma.
4: Vull parlar amb aquest noi que... Espera, un moment, que me volen sentir el que parlo. Un moment.
0: Va, Rosa, va!
3: Vinga, senyora!
4: Què? No me diguis senyora.
3: Perdó.
0: És que ho ets.
3: Vinga, abuela.
4: Home, no. Escolta'm, a veure, m'escoltes?
0: Sí.
4: Vull parlar amb el noi que me diu que tenia un problema monetari amb el tema de la matrícula.
0: És que el tens.
3: Sí, tienes un problema muy gordo.
4: Muy gordo.
0: Sí.
4: Entonces, yo he pagado un montón de dinero y, a ver, me tenías que devolver una parte.
3: Pues no le vamos a devolver ni una puta peseta. ¿Me entiende usted, señora? Porque ya está bien. Ya está bien.
4: ¿Cómo que está bien? Oye, ¿no tienes modales tú?
3: Es lo que tiene la universidad virtual. Es lo que tiene, ¿eh? Has caído en nuestra trampa. Has caído en nuestra trampa.
4: No, porque si tú tienes las gestiones muy bien hechas, no tienes ningún problema, ¿sabes, chaval?
3: Pues el problema es que usted ha gestionado mal, señora Rosa.
4: Yo no tengo ningún problema. El problema lo tienes tú.
3: Rosa, que debería llamarse negra porque su futuro es muy oscuro.
0: ¡Por favor!
3: No, es verdad.
4: Todo lo contrario.
3: Es verdad.
4: Soy la alegría de la huerta, lo que te espera. O sea, que no te pases.
0: Vamos, que t'has cregut la broma, ¿no, Rosa?
4: Home, no, pues mira, he tingut sort y la veritat és que no m'he cregut res.
3: No t'has cregut res? Vaya peste.
4: Com una filla me cregui aquesta tonteria?
0: Però tia, ens has vacilat molt heavy en directe, t'has passat,
3: El Miquel s'ho fes molt.
4: En sèrio?
0: Jo avui no dormiré per culpa teva,
4: M'hauré de gravar això, jo, això.
3: Grava.
4: La meva filla aquí,
3: Un dia vaig amb tu i ens gravem junts, vale, Rosa?
4: Vale, com tu vulguis, d'acord?
0: Però amb roba o sense roba, Rosa?
3: Per favor.
4: Home, a veure, un poco de respeto, ¿eh?
3: Claro.
0: No, a veure, perdona, amb respecte sempre, ¿eh?
3: 70 anys, la senyora, home.
0: Bueno, t'agrada, tu?
4: Evidentment. Bueno, doncs vinga, ja hem enganxat la broma, ¿vale?
3: Molt bé, reina.
4: Vinga,
3: bueno,
4: va, bona nit.
3: Ciao,
4: una abraçada.
0: Adéu. A mi la Rosa m'ha fet molta ràbia.
3: A mi no m'ha agradat, eh?
0: Sí.
3: És com alumne repel·lent.
0: No, és com que ella, sí. Només ella té la raó, saps?
3: No m'ha acabat d'agradar.
0: Què dius, Rosa?
4: M'heu atacat molt, M'heu atacat molt,
0: No, Rosa. Tu
4: la veu ha sigut...
0: No, guapa, tu ens has atacat a nosaltres molt fèl·lis.
4: No sé què, tenies un problema que no sé què.
0: És que tens un problema molt fort, Rosa.
3: Et denunciarem el cac, Rosa.
0: Sí, et denunciarem molt fort, Rosa.
4: Ens hem de ser més empàtics, més bona gent, home.
0: No, això, aplica-t'ho a tu. Aplica-t'ho a tu, guapa.
4: Jo ho faig sempre.
0: No, no ho sé. Doncs no ho sembla, Rosa.
4: Sí.
3: Estamos muy disgustados, senyora Rosa.
4: Si tu me contestes així, què vols que et contesti? De bona manera?
3: No sé si s'ho està prenent en sèrio o no, sembla que sí.
0: Jo m'ho estic prenent molt en sèrio. La Rosa m'ha caigut molt malament.
3: I a sobre s'està rient de tu molt malament.
4: Doncs ara tindràs dos problemes, Tindràs dos problemes.
0: Dios! Va!
3: A més t'amenaça,
0: Molt heavy.
3: No sé com sortirà la seva filla, però vaya drama banana.
0: La Ivet, la pobra, el que ha d'aguantar la pobra Ivet.
4: Bueno. Encantadora, i és molt bon estudiant.
0: I el nòvio de la teva filla?
3: Què tal, el Guillem Alanyà, què tal? Et cau bé o és una peste?
4: Home, en Guillem no, és un noi molt maco, la veritat.
0: Ah, sí? No tens res dolent de dir sobre el Guillem?
4: Sí, poca vergonya.
0: Ah, és poca vergonya el teu Guillem.
4: No, és molt bon nano, molt bon nano.
3: Pues t'acaba d'escoltar dient-li poca vergonya, que ho sàpigues.
4: Ens l'estimem moltíssim. Què dius, està escoltant?
0: L'està escoltant. Digue-li alguna cosa.
3: Ara quedarà bé, clar.
4: Bueno, no, home, no, jo dic la veritat, jo soc molt transparent, dic les coses molt clares, ell ho sap. Doncs res, que és molt maco en Guillem, la veritat és que sí. El tenim a la família ja.
3: Molt bé, ara callese, senyora, callese ara.
4: No, home, no. Vaig a dir el que és veritat, ja està.
0: Vale. Molt bé. Adéu, senyora.
4: Bueno, doncs apa. Adéu.
3: Adéu, que vagi molt bé.
0: Vaya repelenda, senyora, per favor.
3: Sí, sí, ens volia deixar les coses clares, però ens ha fet rabieta. No mola.
0: Molt malament. Les 9:27, anem a agafar més trucades. Avui preguntem sobre quin és el profe que et cau pitjor.
3: Vinga, llame ara i conteste.
0: Hola, bona nit.
1: Hola.
0: Qui ets tu?
1: L'Adrià.
0: Adrià, ara nens no, ja sí, ho saps.
3: Sabeu bé que a les 9 no poden trucar nens.
1: No, tio, que faig 18 demà.
0: Sí, sí, tu fas 18 demà amb aquesta veu, no te jode.
3: 18 palles que et fas al dia.
0: Exacte.
3: Bé, xaval.
0: Vinga, Adrià.
1: Home, t'apropes, eh?
0: Vaya pajeros de nens que tenim, de veritat.
3: Això va de mal en peor.
0: És molt heavy, eh?
3: És un drama.
0: Va, de seguida més trucada. Si vols demanar una broma, ja saps. 699-69-69-69.
2: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Va. Aquesta tia és gilipolla. Aquesta tia és una imbècil de los cojones. Toma.
2: Mare meva, Sara.
1: Aquesta tia és un normal. Aquesta tia és una asquerosa de la puta polla. Aquesta tia hay que colgarla de la pepa del Pepe. Calla, és la veritat.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: pone las Nike, es Alcano a través del Flash Urban, a Flash FM.
1: Se pone las Nike i tu te pones cachondo.
0: Sí, sí, sí.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, sí. Hi ha unes noies que em diuen, sisplau, truqueu, em truqueu, em truqueu. Bueno, pues truca tu.
1: Oye, però què us penseu, que truquem nosaltres aquí?
0: Ah, truca tu, tia, truca tu. Hola. Hola.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Em dic Noa.
0: No, ets tu la que no pares de dir truqueu, truqueu.
2: No, són les meves companyes, que m'han agafat el telèfon.
0: Les teves companyes?
1: I què passa? Per què esteu tan felices? Què us passa a vosaltres?
2: És que tenim molta il·lusió de parlar amb el Flash.
0: Ah, doncs pues parla, què vols dir?
1: Què queréis, hijas?
2: No sé, perquè ara estem tornant d'això i sempre...
0: Què?
2: Sempre escoltem el Flash i llavors dèiem...
0: El Flash. Yeah. Sempre escoltes el Flash. Sí.
1: Molt bé, però escolta, que esteu tornant d'entren o què heu fet? Són 2:15 ara.
2: Estem tornant d'entren i ara anem cap a casa.
0: Molt bé. I escolta, quin és el profe que et cau pitjor?
2: La vida ja.
0: No diguis el nom, digues l'assignatura, sisplau.
2: Que la tècnica...
0: De què?
1: De tècnica.
2: Són de diferents classes.
0: Ah, i tu, estem parlant amb tu, Noa.
2: Jo, català.
0: Català, vale.
1: Per què? Et cau malament perquè et renya, et fot bronca, et posa molts deures, què et passa?
2: Perquè és molt estricta i a la mínima, o sigui, ens posa una incidència.
1: Ah, és de les que tira incidències ràpides, eh?
2: Sí.
1: Bueno.
0: Bueno, pues la pobra... I tu què treus de català?
2: Jo, és que encara no ens agraden les notes.
0: Però te va bé o et va malament?
2: Normalment me va molt malament.
0: Aquesta senyora no serveix per res, eh?
1: No. Jo crec que poques coses pots fer. No saps ni trucar-nos, no aproves a català, és que no fas res bé.
0: La Noa està perdudíssima, la
1: sí,
0: vida.
1: Sí, sí, sí.
2: No, o sigui, sí que aprovo, però no d'això.
0: No saps parlar català.
2: No.
1: Clar. Pues segueix practicant. No deixis de lluitar. Oh, mare meva. Què?
2: Em calleu molt bé.
0: Bueno, pues no ho sembla. Gràcia, guapa.
1: No podem dir el mateix de tu.
0: Exacte. Vinga, adéu, bona nit, que vagi bé.
1: Ciao.
0: Adéu.
3: 93-545-6868.
0: Has de dir quin és el profe que et cau pitjor, l'assignatura que et cau pitjor.
1: Vinga, truca ara i ens expliques el pitjor profe. O escolta, encara no sé si algú ha dit el millor profe. També podeu posar en un pedestal al vostre professor.
0: I pel que cau pitjor tenim un triple empat.
1: Ojo.
0: Anglès amb 3 vots, mates amb 3 vots, català amb 3 vots, literatura castellana un vot i castellà un vot.
1: Uau! Crec que mai havia passat un triple empat, no? Bastant
0: de moment,
1: heavy.
0: Sí.
1: Aquestes alçades del programa, mare meva.
0: Sí.
1: Per fatar, fa por.
0: Doncs vinga, truca ara i digues quin és el profe que cau pitjor o el que et cau millor.
3: 93-545-6868.
0: Efectivament, 93-545-6868.
1: També recordar-vos que podeu també seguir demanant les vostres bromes telefòniques al 699-69-69-69. Bromes pel Flash Urban.
0: Si vols demanar una broma amb algú que sàpigues que sí que ens agafarà el telèfon, clar.
1: Exacte.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hòstia, el nen aquest, de veritat, eh?
4: No, tio, és que les noies aquestes que tenien 16 anys.
0: Va, ràpid, quina és l'assignatura que et cau millor, va?
4: Buah, la d'anglès.
0: La d'anglès, millor o pitjor?
4: Però pregunteu a les noies, tio, que tenen 16 anys.
0: Però vols respondre ja, nen?
4: La d'anglès, perquè em fot fora de classe.
1: Vale, o sigui, tu votes la pitjor assignatura, la d'anglès, perquè et fot fora. Jo també entenc que et foti fora, perquè fas pinta de ser un capullo a classe.
0: Sí.
1: Així que, bueno,
0: en fi. Pues el
4: també.
0: El típic nen
4: repel·lent. I les socials també em fot fora.
0: Vale, pues
4: i totes em foten fora.
0: Bon, normal.
1: Me n'alegro.
4: Pues jo ara foto dins.
0: Pensa... Per favor, nen.
1: Aquest nen, que escoltes massa aquest programa, eh?
0: Si totes et fan fora, pensa que el problema el tens tu al final, guapo. Jo crec que...
4: Pues sí, una miqueta.
0: Veus, el problema el tens tu.
1: Pues va, reflexiona, llegeix la Bíblia i a callar una estona.
4: Pues toma per cul.
0: Per favor. Quin nen més mal parlat, de veritat.
1: No, jo penso que no té pares, que estan de viatge constant els pares i no els importa la seva educació.
0: I li falta amor.
4: Us estimo,
0: retrasats,
4: us estimo.
0: Per favor, jo...
1: Clar, no, és que, clar.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Buenas.
5: Judit.
0: Des d'on es truques?
5: Des de Girona.
0: A veure, quin és el profe que et cau pitjor?
5: A mi el que em queia pitjor era la profe de l'educació física, que era molt dolenta amb nosaltres.
1: La profe d'educació física, per què era dolenta amb vosaltres? Explica'ns una mica en context.
5: Bueno, els nois que siguin de l'escola de Salvador Espriu de Sal ho sabran.
0: Dios!
5: Era molt dolenta, ens obligava a fer moltes coses, encara estan lesionats i ens tratava fatal.
0: Encara saps si aquesta professora està en aquest col·le?
5: No, fa uns anys que es va jubilar, ja era hora.
0: Vale. Per tant, si hi ha gent escoltant el Flash Urban que hagi anat en aquest col·le que has dit i hagi fet educació física, sabrà més o menys de què estàs parlant tu ara.
5: Exacte, amb un accident amb moto et feia córrer, la desgraciada.
0: En sèrio?
1: Ah, tot i estar lesionats, us feia córrer?
5: T'ho juro, ens feia fer voltes a l'escola obligat i amb el collarín i tot, Era excusa, si no.
1: Hòstia.
5: Encara sí. Amb un partera, la desgraciada.
0: Tu vas tenir un accident de moto?
5: Sí, el profe de castellà ens feia, amb la cama trencada, estar una hora de peu, perquè li donava ell la Santa Dana.
1: Però a quin col·le anaves tu, mare meva? Sembla la presó, això.
5: Sí, en sèrio, eh? Si hi ha algun company de l'escola que me reconeix, que asseguri que això és veritat.
0: Però tu dius que vas tenir un accident de moto i a l'hora d'educació física la professora t'obligava a córrer.
5: Sí.
1: Collons.
5: Sí.
0: I tu no vas dir això a casa o al director que no podia ser?
5: Sí, la meva mare va anar a buscar-la, però dues vegades que anava la senyora ja no hi era.
1: Mare meva,
5: això és... En sèrio.
0: I dius que hi ha més alumnes que també va patir sobre aquesta professora d'educació física?
5: Sí.
0: I altres coses que ha fet?
5: Suposo, la meva germana anava al mateix institut que jo, 10 anys més gran, i li va fer el mateix. Era una desgraciada.
1: Quina edat tenia aquesta profe? Devia ser una mòmia, no? Era molt gran.
5: Era una monster high, jo què sé. Era més vella. Es va jubilar ja vella,
1: Sí.
0: Vella.
1: També era una mica irònic, amb tot el respecte, evidentment, als professors d'edat més avançada, però era com irònic, no?, un profe d'educació física que tenia més de 65 anys. O sigui, era com raro, no?
5: Sí, però era cert, O sigui... Hi ha gent que l'estima molt, però jo no l'estimo gens.
0: Home, si et va fer córrer després de tenir un accident de cotxe, és heavy.
1: Doncs sí, la
0: veritat. La veritat.
5: I la millor era la professora de llatí, que em vaig donar compte l'altre dia. Bueno, me vaig assabentar que havia mort, però ai, va morir molt jove, però era una persona d'aquestes de profes de confiança. Era un amor, aquesta senyora.
0: I saps què diuen? Bicho malo.
1: Malayer, claro.
5: Nunca muere.
1: Ah, sí. Professorum latinum mortem est, Professorum latinum mortem est, ara mateix.
0: Vale.
5: No, pobreta, era molt bona. Però doncs, gràcies.
0: Molaria si algú s'ha sentit identificat amb la mateixa professora d'educació física que està explicant la Judit, del mateix institut. A veure si també ens pot trucar i explicar coses.
5: Ojalá truqui, perquè érem molts companys que estaven fatal i ens feia fer voltes, córrer i demés. Vale. Jo em vaig trencar la cama i vaig perdre el coneixement allà d'això i allà em va deixar tirada.
1: Joder, però és que vaya monstre de professor.
0: Els teus pares no es queixaven, tia?
6: Bomba.
5: Sí que vam anar, però no hi havia ningú. Mira, mai estava la profe, quina casualitat.
1: Van tornar lesionats els pares també, de la mala hòstia que tenia la professora d'educació física.
5: Pues mira, segur. Poder era profe del meu pare i no ho sé, saps?
1: Ah, també.
0: Collons, clar, que era tan gran aquesta senyora. Que, clar.
1: Però va donar classe al senyor Bart, també.
0: Però el teu pare també va anar a Salt, al col·le?
5: No. El meu pare anava en un altre.
0: Molt bé.
5: Però, bueno, no se sap el recorregut, dels professors.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Judit, moltes gràcies, tia. Que vagi bé, ànims.
1: Gran anècdota.
5: Gràcies.
1: Que vagi bé, xavala.
0: Adéu. A veure si algú més també va tenir aquesta professora d'educació física.
1: Sí, és que hi ha algunes que, a més d'educació física, ho sento, pel sector femení, però recordo amb més maldat les dones que els homes. Perquè jo de petit tenia una que jo estava molt gordito i m'obligava a fer cuclilles i jo em queia i em fotia bronca.
0: Ah, sí?
1: Clar, no sabia caminar de cuclilles perquè estava gordito.
0: Pobre, com no?
1: I llavors em renyava, saps? Oh. I era una vieja que fumava, que mare meva també.
0: Educació física.
1: És que sí, t'ho juro, bro, molt bèstia.
7: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban, amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Si te quieres divertir, el que has de fer és escoltar el Flash Urban de 8 a 11 cada dia. ¿Vale?
1: Sí, exacte.
0: ¿Vale?
1: Escucha-nos, coño, escucha-nos.
0: ¿Vale?
1: Escucha-nos.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
1: Ei, campeona.
2: Bianca.
0: Bianca, cada dia estàs més bona, Bianca, de veritat, eh?
1: Bueno, ara ja no tant. Vaya a riure. Ei, sembla un papagallo, no? Cuc,
0: Oh. És el seu fill. Molt
1: el
0: bé.
1: Seu fill.
0: Molt bé, un nen que truca amb la seva mare a partir de les 9.
1: Ara,
0: molt bé.
1: Ara, si hi ha companyia adulta, això és com en els concerts. Si és amb companyia adulta, podeu entrar, podeu accedir al Flash Urban, ok? Ok.
0: Bianca, parlaràs tu o parlarà el teu fill?
2: Jo.
0: Perfecte.
1: Ui.
2: Tinc una anècdota que tinc molt bon record quan jo anava a l'institut, ja fa més de 20 anys, molt més de 20 anys. Vam anar a fi de curs a Menorca.
0: Vale.
2: I tots els companys doncs, portaven herba. I els profes ho van saber i ens van donar l'oportunitat de van ficar una bossa al mig i van dir nosaltres ens girem i ho fiqueu tots.
0: Vale.
2: Llavors tots es van girar, tots van ficar, però trossos enormes. Va dir, fa molts anys.
0: Sí, hi havia molta herba en aquella classe.
2: Sí, hi havia... No, érem... Era en diverses classes. Era unes tres classes.
0: Bueno,
1: hòstia.
2: I llavors la gent va deixar coses i a la nit els profes estaven molt sospitosos, amb carcajades, un riure...
0: No.
2: Super...
1: Una noia.
0: No.
2: I vam, sempre hem sospitat... Doncs, que
0: bomba.
2: Profes, bueno... sempre ho hem tingut així en... A
0: veure
2: què
0: vau
2: fer.
0: O
2: sigui, la...
0: La herba dels alumnes va acabar sent fumada pels profes.
2: No ho sabem.
1: A veure, potser van portar la seva pròpia herba.
0: Home.
2: No sabem.
1: Clar, podria ser, eh?
2: No, però quan va passar els dies, em recordo a la classe, li vam preguntar què heu fet amb això, oh, l'heu fumat, i ens van ensenyar les fotos. Conforme van tirar el vàter, però la foto faltava més.
0: També que pots tirar una mica el vàter, fas la foto i l'altra te la quedes, eh? També t'ho dic.
1: Claro.
0: Clar.
2: No, o sigui, és una anècdota molt graciosa que encara tenim de record, que
0: però,
2: fa més de 25 anys.
0: Però aquella nit a Menorca, tu aquella nit a Menorca, Bianca, recordes els profes molt contents?
2: Sí, érem la colla, sí, érem totes la colla que teníem, que deien, però què els hi passa? Estaven
1: superraros
2: tots,
1: però... Ja, és que és sospitós. A veure, potser estaven molt feliços de que ja no us veurien més el curs vinent, jo què sé.
2: No sé, va ser molt raro. Sempre hem tingut la sospita amb la broma que deu fer, que hem tingut la conya.
1: Clar, perquè quin percentatge de profes de Catalunya i de, bueno, de tot el món creieu que es fuma el seu petilla? Jo crec que bastants.
0: Home, jo crec que bastants.
1: Eh que sí?
0: Sí.
1: O sigui, és molt normal fumar avui dia, saps? I és fàcil accedir.
2: No sé.
0: Malauradament.
2: No sé, és això, aquesta anècdota que tenim molt bon record dels profes. Encantada amb els profes que vaig tenir a l'institut.
0: Vale, però quin va ser el profe que va caure més malament quan tu anaves al col·le?
2: Bueno, ell parla de l'insti, eh? Del col·le, bueno... El típic de mates, no?
0: El de mates.
1: Uf, el de mates guanya posicions.
0: Mates, sí. Estan mates i anglès ara mateix tots dos empatadíssims.
1: Amb quatre vots, no?
0: Quatre vots cadascun.
1: Mare meva.
0: Molt bé.
1: Quina batalla final.
2: Però tots eren molt macos, de veritat. Tinc molt bon record de tots els profes.
0: Clar, amb els seus profes fumetes que es fumaven la vostra herba, la dels
1: així,
0: alumnes.
1: No, així tothom no, és simpàtic, no, clar. Tots fumats jo també seria simpàtic.
0: No, exacte.
1: Perquè no fumo.
2: No ho sabem. Va ser algú sospitós.
0: Ja. Yeah.
2: Però no es va quedar allà.
0: Una pregunta, Bianca.
2: Encara...
0: En aquell viatge a Menorca va haver-hi molt de folleteo?
2: Ah, jo què sé, jo no me'n recordo.
0: Bueno, com que no te'n recordes?
2: No, jo era molt jove. No.
0: Quants anys tenies?
2: Jo tenia 15.
0: Ah, 15.
1: Vale. Hòstia, ja fumàveu, claro. Mare meva.
0: El que estava pensant, amb 15 anys ja teníeu tanta herba?
1: Vaya alumnes horribles,
2: jo
1: eh?
2: Jo no, Bueno, era un grupito, mira, sí. Només tinc aquest record, eh? Va ser algo així... Que em va quedar gravat, perquè com jo mai he fumat, se'm va quedar super mega gravat, que tot estiguessin tirant Ja.
0: Molt bé.
1: Doncs mai no ho podrem saber, però almenys tenim l'anècdota que gràcies a tu hem escoltat el Flash Urban. Moltíssimes gràcies, pava!
0: Adeu, Bianca, bona nit, guapa!
1: Ai, el nen també, que està al costat.
0: Ai, el fill, el
1: fill. Nos habíamos olvidado ya del niño.
0: Adeu, guapo!
1: Adeu, xaval!
0: Li podem preguntar ràpidament al nen, no?
1: Sí, nen, quin Bianca. Curs fas?
0: El profe, l'assignatura que et cau pitjor?
3: Música.
0: Música.
1: Ah.
3: Música i més música.
1: I, vale, vale. No t'agrada la professora o el professor de música? Què et fa? Què et fa?
3: Pues no, pues que no fa res.
0: No fa res?
1: Ah.
3: No, porque la clase es molt avorrida.
0: Les classes són molt avorrides, les classes de música.
1: Uah. És que...
0: És veritat que música, si la gent no la liava, era un avorriment. Era una classe per liar-la.
1: Era per pillar el triangle, ah, a la batucada, fer ta-ca-ta-ca-ta-ca-ta...
0: I s'ha acabat.
1: Sí, o quan posaven pel·lis rollo Los Chicos del Coro.
0: Això és una altra cosa.
1: Això estava
0: això
1: bé.
0: Sí, això és una altra cosa. Gràcies, tio, que vagi bé.
1: Adiós.
0: Adéu.
4: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Doncs acaba de sortir una altra assignatura que fins ara no havien votat, que és la de música.
1: Bravo.
0: Tenim 4 vots per anglès, 4 per mateix, 3 per català, 1 per literatura castellana, per castellà, per educació física i per música.
1: Avanti como Alicante.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
1: Ei, tio.
5: Víctor, de Sabadell.
0: De Sabadell, molt bé. L'assignatura del profe que et caigui pitjor.
5: Educació física.
0: Dios, 2 per educació física.
1: Hòstia, què ha passat amb el d'Educa? Què et feia?
5: No, no, era una dona, una... perquè era la meva tutora.
1: Ah,
5: i un dia em va agafar així en privat i em va dir, mira, con estas notas no vas a llegar a ser ni camillero.
1: Hòstia, te dijo eso?
0: La senyora es va desfogar, diguen això, eh?
5: Sí, sí, filla de puta.
1: Era molt més gran de la mitjana? Era una profe amb edat avançada, relativament?
5: Quarantona, més o menys.
0: Quarantona.
1: Quarantona ja et deia aquestes coses. Home, jo entenc que els profes iaios d'una altra generació podien ser més bèsties, però, home, amb 40 anys dir aquestes coses a uns nens, no sé.
0: Li pot ser molt de mal a un nen.
1: Clar.
0: Li pot ser molt de mal.
5: Clar, ara mateix, clar, això és un trauma.
0: Ara mateix a què treballes, Víctor?
1: De camillero, t'imagines?
5: No, no, no, ara... La meva posició es diu... inspector del medi ambient.
0: Dios, ah, que heavy.
1: I què inspecciones? El medi ambient.
5: Xamanelles.
0: Xamanelles, molt bé.
1: Però xamanelles...
0: Que random.
1: Xamanelles d'on, xaval?
5: O sea, xamanelles industrials, així, de fàbrica...
1: Ah, vale. Ah, per veure que compleixen amb el protocol i que no es carden a la merda el medi ambient, no?
5: Exacte, exacte, això mateix.
0: Que heavy, quina feina més responsable que tens, Víctor.
1: I més
0: veritat,
1: concreta,
0: eh?
1: Mola, mola.
0: Per tant, amb aquesta feina tan responsable que tens, si ara mateix et trobessis a la teva professora d'educació física, què li diries?
5: Cruzaria la calle.
1: Com?
5: Provaria de carrer.
0: Què vols dir, que provaries de carrer?
5: Creuaria, o sea, no voldria trobar-me amb ella.
1: Ah, vale, vale, vale. Però si li haguessis de dir alguna cosa, imagina't que ara mateix està escoltant, què li diries?
5: Que és una filla de puta, que això no es podria, una
1: mare
5: misma.
1: Mare de Déu. En comptes de dir alguna cosa amb argument, no, l'insult gratuït, i això ens flipa, molt bé.
0: Ja està, molt bé, gràcies, Víctor.
5: Sí. Adéu, adéu.
1: Vinga, Víctor.
0: Ànims. I molta sort.
4: Què passa, cabres? Truqueu ara mateix al 93 545 68 68.

0: Es diu Coco, l'única... Són les 10 i no he posat el jingle de les 10. El poso?
1: A veure, si no podem fer nosaltres. Saps o no?
0: Què vols dir?
1: Rotllo Flash FM, són les 10.
0: Ah, molt bé.
1: Ja està.
0: Ah, ja no fa falta que el posi.
1: No cal, no.
0: El borro.
1: L'he borrat, ja està.
0: Ja l'he borrat.
1: Ara la gent s'agobiarà perquè no sabrà quina hora és.
0: Ara et dic un jingle que diu, què fas, truca.
1: Ah, doncs pues fem aquest, posem aquest.
0: Aquest
1: sí,
0: el poso.
1: Sí, claro.
2: Què fas, que no ens truques?
0: Aquest.
2: 93-545-68-68.
0: Però la gent...
2: Flash Urban.
0: La gent no sap quina hora és, perquè no, però, no ho hem dit.
1: Però almenys sap quin és el nostre número per trucar, que això és l'important.
0: Ah, molt bé.
1: És l'important.
0: Però quina hora és? Ai, no ho sabem.
1: Seran les 8? Seran les 9?
0: Nova hora en marxa. No sabem quina hora, però nova hora en marxa.
1: Sí. Darrera hora del Flash Urban, fins al punt de les 11, tot i que no sabem quina hora és.
0: Sap, quina hora és?
1: Sabem, no sabem? Sabem que acabem a les 11, però no sabem en quin punt temporal estem ara.
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Avui estem preguntant quin és el profe que més malament et cau. Vale?
1: Exacte.
0: I heu de dir la signatura, no el nom del profe, sisplau.
1: Exacte. Vale? Ens dieu també com és el profe, com es comporta amb vosaltres, si us fot molta bronca, si fa pudor, jo què sé, que us surti de la polla.
0: Bàsicament per celebrar que avui és el dia del profe.
1: Enhorabona a tots els docents, gràcies per la feina que feu.
0: Però ha passat una cosa, que encara no ha trucat cap professor, tio, ni professora.
1: És veritat, eh?
0: I molaria que truqués algun professor o professora, però de manera incògnita, que no fa falta que digui
1: el seu nom ni on treballa. Que jo crec que segur que hi ha molts profes que es posen al programa mentre corregeixen exàmens.
0: Segurament.
1: Perquè és una feina molt laboriosa, que has d'estar de molta estona, que almenys tens alguna distracció, que això és important, saps?
0: Doncs el telèfon és aquest, siguis alumne o siguis profe, o exalumne.
2: 93-545-68-68.
0: La signatura del profe que més malament ha caigut a la teva vida.
3: Bomba.
1: Llame ahora y díganoslo.
0: A veure qui hi ha per aquí. Hola, bona nit. No!
1: No, no, no!
0: No!
1: Mal parit!
0: Ens han petjat! Com un fuet!
1: Com un fuet!
0: Quina gana.
1: Ai, clientes.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
1: Ei, hey, hola.
4: Parleu, hola.
0: Hola, tia, com et dius?
4: No, sóc un nen ara.
0: Ah, és un nen, clar. Un nen. Està amb la mama i ara... Com et dius?
4: Mauro.
0: El Mauro.
1: Mauro.
0: Mauro, quin és el profe que més malament et cau, tio?
4: No és un professor, és un... És un tio molt... Molt... Tonto. I que és el que ens vigila en... Com es diu? Al pati, bàsicament.
1: Ah! Hòstia! Jo pensava que els vigilants de pati eren la cabra.
4: No, no, és tots els dies.
0: I què et fa aquest home, tio?
4: No només a mi, és a tots els nens.
0: I què diu?
4: Si féssim una regulació de firmes, tothom firmaria perquè les posin.
1: Ah, o sigui, vols fer una recollida de firmes perquè aquest home deixi de vigilar-vos als patis?
4: No, que l'expulsin de l'escola.
0: Que l'expulsin?
1: Ah. Ui, però per favor, sí. Pobre xaval.
0: Però què fa aquest home perquè estigui tan malament reputat?
4: Doncs avui ens ha donat 3 minuts de pati. I no... Sí, avui ens tocava futbol i ens ha tret així perquè li ha donat la gana un dia de pati de tot l'any. O sigui, abans eren 3, ara són 2.
1: Joder, mare meva.
0: No m'he enterat, però que heavy,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, molt bèstia.
0: Molt sanat.
4: No, i també que ens diu com... Doncs et fots, per exemple.
1: Com us diu? Downs?
0: No, doncs et fots.
1: Ah, vale, doncs et fots. Ah, vale. Us diu que us aguanteu i que li és igual la vostra... el vostre benestar, no?
4: O si li dius que no renyi tant o algo, et castiga el triple.
0: Que heavy.
1: Mare meva, doncs aquest professor... Sí, sí, jo firmaré per ajudar-vos, perquè pobres nens...
0: I la teva mare què en pensa d'això? Passa la teva mare.
1: Estan desemparats.
4: Ah, vale. Hola.
0: Hola, mare. Què en penses d'aquest home que tracta així el teu fill i els seus companys?
5: Al final, si tots els nens diuen això, potser sí que és una mica gilipolles, no?
1: Ui, ets d'aquestes mares que, sense escoltar el profe, ja es creu la versió dels nens?
5: No, és que no és un profe, és un monitor. No és...
1: Bueno, ja, però sí, ja m'entens. Una entitat superior dins de l'escola dels nens, ja m'entens.
5: Ja, bueno, però deixar els nens sense pati és una mica cruel, no?
0: Però tu, com a mare, què és el que t'ha arribat d'aquest home, d'aquest vigilant de pati?
5: Pues aquest home diu en tots els nens de la classe del meu fill pues que és un amargat i que no, i que els castiga sense pati si en comptes de tenir després del menjador 20 minuts, els deixa jugar 5 minutets i ja està. Però, sempre castigant.
0: Però ell té la potestat de decidir això?
5: Pues es veu que sí, ja ho preguntaré, ja li enviaré un correu electrònic a l'escola, a veure què passa aquest tema, perquè porten ja com 2 anys amb el problema del monitor cruel.
1: Però amb 2 anys encara no has enviat un correu ni tu ni cap pare. 2 anys és molt de temps, perquè...
5: Ja, normalment els pares és que...
0: Ho vol denunciar.
1: Ah, mare meva, denuncies sí,
5: volen,
1: també.
5: Volen denunciar-los. Sabeu què passa? Que li volien fer una carta als nens al director de l'escola perquè li... Sí, perquè l'expulsessin de veritat, no és conya. I s'ha enterat a l'home i ara està més enfadat encara.
0: I encara es porta pitjor que abans?
3: Sí,
5: una mica
0: més. Que heavy.
1: Si feu la carta, ens la podeu enviar perquè la llegim al programa?
5: I tant, clar que sí.
1: Faria molta il·lusió.
0: Per tant, demanareu a l'escola que aquest vigilant de l'hora del pati el cardin al carrer.
5: Exacte. Mauro, vols dir qui és que el millor o no?
3: Ah, sí, el que em cau millor és o la meva tutora, que és molt bona, sempre m'ajuda per exemple, amb mates.
0: Molt bé.
3: Coses que no sé fer. I el meu professor de piscina, que és italià i ens fa, bueno, piscina i m'agrada molt.
0: Fas piscina amb un entrenador italià.
3: Sí.
0: Que bé,
1: I a la mare li cau bé el professor de piscina italià?
0: Quina sort.
3: Sí. El coneix una mica, sí.
1: A veure, passa la mare.
0: Mare.
3: Vale.
5: Sí, digueu-me.
0: Què tal l'entrenador italià de la piscina?
5: Sí, molto bene.
0: Molto bene.
1: Molto bene?
0: Sí, sí.
1: Sí? Creus que piano a la tua casa algun dia con el professore?
5: No. È un amico de la família.
0: Ah, és amic de la família?
1: En sèrio?
5: No, sí, de veritat, és molt bon tio.
0: És molt bon tio.
1: Ah,
0: I clar, l'has vist a menjador.
5: Veus com sóc imparcial, si un és bon tio, doncs és bon tio, si l'altre és una mica...
0: Molt bé.
1: Clar, no altera la teva resposta que el bon tio vagi amb tanga i tingui tableta i sigui italià, no?
0: Dios!
5: Exactament. No!
1: Claro, tú me valoras bien porque te gusta mi paquetón y buitoni.
0: Ah, pues segurament...
3: Pots fer
0: el soroll fa! T'agrada que te posi el fa, eh?
1: Fa! Fa! A veure com el fas tu.
3: Fa
1: l'eco, el nen.
0: I quan el poso molts cops?

0: Maladé, moveix jo. No tu, jo.
1: Ojo, és el nostre número 1, no?, de la setmana.
0: Sí.
1: Enhorabona, aquesta cançó.
0: Així?
2: Sí.
0: Sí. És el número 1 de la setmana. Així?
2: Sí.
1: Per què habla així? Perquè sofri un infart.
0: Tothom sap de quin capítol és el Simpson.
1: Els teleaddictes, com érem el Miquel i jo, segurament...
0: Segurament que sí.
1: Ubicareu aquest tio, sí.
0: Segurament que...
2: Sí.
0: Molt bé.
3: 93 545 68 68.
0: És el telèfon de la ràdio perquè diguis ara mateix quin és el bro fet que et cau pitjor de tots.
1: Exacte, ens dius l'assignatura a la qual el tio és docent i, si us plau, no dieu nom i cognom, vale? Simplement dieu a quina assignatura el tio es dedica i què us fa exactament per ser tan dolent.
0: De moment, els profes més dolents tenim empatats a anglès i mates 4 vots per cadascú.
1: Vale.
0: I ha sortit també últimament una nova assignatura que no és una assignatura, però bueno, és una nova que podeu votar, és el pati.
1: Exacte.
0: El monitor del pati.
1: És un espai, no? És un espai de tot el dia escolar que està allà enmig, com un bolet. Pues també hi ha gent que vigila.
0: Hola, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, qui ets?
1: Hola, com et dius?
0: Ai, mira, aquests nens són molt pesats.
1: Sí, perquè és que, a més, no s'atreveixen a parlar, és curiós. Truquen per molestar-nos i res més.
0: Truquen per fer-se el guayones i així, saps?
1: Això no està bé.
0: La veritat és que no.
1: Aquí los guayones somos nosotros.
0: Ah, com a mínim algú ho entén.
1: Clar.
0: Saps?
1: Clar.
0: I si vols demanar una broma telefònica...
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Ens truques i ens envies un WhatsApp per demanar la teva broma telefònica.
1: Vinga, va, que encara esteu a temps. Queden encara 45 minuts de programa perquè demaneu la vostra broma i nosaltres, de la millor manera, la efectuarem. La farem aquí, al Flash Urban de Flash FM. Vale, vale.
0: Doncs vinga, va. 699-69-69-69 per si vols demanar la teva broma. I si vols entrar ara mateix en directe...
3: 93-545-68-68.
0: El telèfon està disponible si truques passes directament a l'antena. Pim-pam.
1: Toma, Jeroma, pastillas de goma.
0: Pim.

0: Pam, toma la gasitos.
1: Pam, pam, truco, truco.
0: Hola.
2: Hola, bona nit.
0: Com et dius, Cari?
1: Hola, senyorita.
2: Em dic Blanca.
0: Blanca, com la neu.
1: O com la cuca. Bueno, hola, Blanca.
0: Des d'on es truques?
2: Hola, bona nit.
0: Senyora Blanca.
2: De Tarragona.
0: La White Blanca. Tarragona. No black, white.
1: Dios, sembles una campanya racista, eh?
0: Yes.
1: No black, white.
2: No, home, no em diguis això.
1: No, la culpa no és teva, Blanca, és del Miquel, que està boig.
0: Vale, senyora White, quina és la professora que, o professor que pitjor et queia?
2: La de tecnologia.
0: Dios, tecno.
1: Nova assignatura, eh?
0: Sí.
1: És curiós com de petita odiaves el tecno i ara t'encanta, per drogar-te ja a les festes i tal.
2: No.
0: I per què et queia tan malament la de tecno?
2: Perquè no en tenia res, jo.
0: No en tenies res.
2: I preguntava i semblava que li molestava.
1: A tu també et feien fer una caixa de fusta a tecnologia,
0: sí?
1: O no?
2: Sí,
0: és una fletxa.
1: No, jo vull fer una crida. Què té de tecnològic? Una puta capsa. Això és carpinteria, no tecnologia. Tecnologia és algú, hackear un sistema, algú guapo, un videojoc.
0: Díselo.
1: Una capsa de fusta. Què ets, Jesucristo? O què, bro?
0: Jo vaig fer una fletxa que feia llums.
1: Mare meva.
0: Que era pa allà, no, pa allà.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: No pa allà, no? Pa l'altra.
0: Exacte. Molt bé. I tu què has fet a tecno? Blanca.
1: Fuego. Dos pals.
2: Poc feia perquè no tenia res. Em van
0: manar
2: a fer un mapa d'Espanya.
0: Sí.
1: Ah, però...
2: I llavors allí amb 100.000 cables i bueno, quan s'enganxaven els cables faltava la llum.
0: Un mapa fet de cables.
1: Un mapa d'Espanya?
2: Sí.
1: Que et donava tecnologia, Pascal?
2: Jo no sé, allò estava mesclat amb ciències socials.
0: Ah, molt bé, que intel·ligents.
1: Ah, a sobre feien col·labo, eh?
0: Clar.
1: Com, jo què sé.
0: Vale.
1: Hòstia, que heavy.
0: És com barrejar català i castellà a la vegada, saps?
1: Sí, home, seria un caòtic, això.
0: Home, sí. Molt bé, Blanca. I la assignatura que et queia millor?
2: La de català.
0: Ah, que bona catalana que ets.
1: Molt bé, Blanca.
2: Sí. Però perquè a part era la meva tutora, llavors, doncs, t'havies de portar bé.
0: Et tenia mimada.
1: Havia enxufe del dufe, ¿verdad?
2: Sí.
0: Molt bé. Que una gràcia.
1: Ai, Blanca, ets espectacular. Vuelve pronto, vuelve pronto.
0: Adeu, Cari.
1: Ciao, ciao.
2: Vale, bona nit. Gràcies, adeu.
0: Hola.
3: Hola.
0: Mira, és el nen pajero una altra vegada.
1: Ets el nen?
3: Hola, bon dia.
1: Oh, no, és un adult boig. Què és?
3: Hola, bon dia, sóc jo, sí.
1: Pots dir el teu nom i no marejar-nos?
0: Sí, no sé exactament el que és.
3: Però...
0: Qui ets?
3: Pere de Sabadell.
0: Ah, el Pere.
1: Pere de Sabadell.
0: Pensava que deia... Espera.
1: És pitjor, que és un adult, eh? Pere, sí. Quants anys tens, pavo?
3: 85.
1: Home, això no ho crec.
0: 85. Jo, per mi, que és un nen.
1: Sí?
0: Jo crec que sí. Bueno, digues l'assignatura, que pitjor t'agrada.
3: Anglès.
0: Molt bé, gràcies. Adeu.
1: Adeu, Perry. Adeu, Per.
0: Adeu, Pere.
4: Què fan les cabres? Escolta'n el... Flash Urban.

vostre so és únic. Què fas, que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: La graciosa del Quevedo, al Flash Urban.
1: Pa graciosa la broma que vamos a hacer ahora.
0: Cuidao. Ara tenim una broma preparada que flipareu. Però que flipareu de veritat. Abans anem a Dosrius, que hi ha el Joan. Hola, Joan. Joan.
1: Joan?
0: Ja no hi ha el Joan? Pues som la broma.
1: Ens ha oblidat el Joan.
0: Joan!
2: Un cafecito.
0: No hi ha el Joan?
1: Pues
0: bueno,
1: res.
0: Pues atenció, perquè anem a fer una broma.
1: Sí.
0: Que flipareu de dalt a baix.
1: Són les bromes preferides del Miquel. Per què? Perquè és una broma a una gitana.
0: A una gitana.
1: Que aquesta cançó és molt de gitana, també. Aquesta cançó.
3: Bonita, bonita.
1: És d'estat de WhatsApp de mare.
3: Un abracito. Calentito, calentito.
1: Bueno, va.
0: A quina gitana truquem? A veure.
1: Vaig a llegir. La broma diu així. Buenas noches, quiero hacer una broma a mi tía. Haceos pasar por Mossos Escuadra de Reus, que han cogido a dos niños conduciendo un coche sin carnet y que los van a detener porque están poniendo chulos. El hijo de mi tía se llama Isaac Cortés Heredia y está con su primo Junior Bernal Herrera. Y mi tía se llama Ana Heredia Caballero. Somos de Alcover, Tarragona. Doncs res, ens anem a fer passar per Mossos. Tenim el model de vehicle que segurament hagin pogut fer servir per conduir com? Sense carnet.
0: Com es diu la senyora gitana que estem a punt de trucar?
1: Es diu Ana Heredia Caballero.
0: Ana Heredia Caballero.
1: Exacte.
0: De Reus.
1: De tot a Reus.
0: Doncs anem a trucar a la nostra gitana preferida.

0: La típica cançó que passarien les tietes a través del grup de la família.
1: Sí, o pitjor, que suposarien de estado de WhatsApp. És que vaya trapa, eh? Cantito,
0: un paseíto, sabrosito, sabrosito.
1: És que fa tant de cringe que fa gràcia, realment, no?
0: Jo me l'escoltaria ara al metro.
1: Canta-la, a veure si et tira una moneda. Pegadita, que bonito vivir. Familia, buen domingo y bendiciones.
0: Qué bonito vivir.
1: Bonito, bonito. La vida se
0: disfruta. És que està dient coses que són veritat, la cançó.
1: Totalment, eh? És molt cançó de diumenge, antes d'ir a missa. Una
0: florecita. Bonita, bonita. També una mica Cayetana, eh?
1: Sí, és que és una barreja rara. Perquè està feta a mia i no saps quin accent és del tot. Brillantitas,
0: brillantitas. Mare meva!
2: Escoltes el Flash Urban amb Miquel González i Tom.

0: two, three, let go.
1: J Balvin, man, the business.
2: J Balvin amb això que sigui 15. Si necessites reggaeton, dale.
3: Dale, dale i calla, coño.
2: Dale, dale, dale. I nosaltres necessitem trucades.
4: 93-545-68-68.
2: Perquè diguis quin és el profe que pitjor et cau. Vinga.
3: Exacte.
2: L'últim de tots, el pitjor.
3: Encara estem empatats o va guanyant Yamates?
2: No. Hi ha un que va guanyant, però encara no diré quin és.
3: No direm res perquè sigui sorpresa pel final.
2: Clar. Vots, els que sí que tenen un vot són Tecno, Pati, Música, Educació Física... Ah, no, Educació Física en té dos. Castellà i Literatura Castellana.
3: Molt bé, Literatura Castellana, eh? Perquè era random, perquè era optativa més, no era mítica com mates, català... Anglès.
2: Jo la feia.
3: Tu també feies literatura?
2: Sí.
3: Per no fer mates, no? El batxi,
2: i aprovava.
3: Estava guai, a mi em molava molt.
2: Bueno, lo bo que de Literatura Castellana em deixaven fer l'examen amb el llibre.
3: Mare meva.
2: Per això aprovava.
3: Però a quin col·le anaves?
2: Al col·le.
3: Mare meva.
2: Veritat.
4: 93-545-68-68.
2: Vinga, va, digues, quina és l'assignatura que el professor et cau pitjor?
3: Truca'ns ara i ens ho expliques. 93-545-68-68. Escoltes el Flash Urban. Vámonos.
2: Tens el telèfon lliure ara mateix, eh? Està disponible 100% per tu, perquè també ens diguis bona nit, saps? I marxem a dormir contents.
3: Contents, després d'un Vladimir. Línies obertes, perquè ens truquis i ens diguis què tal.
2: Estàs obert?
3: Bueno, no, ara no. Home, calma.
2: No estàs obert?
3: Calma tots.
2: Hola.
5: Bones.
2: Com et dius?
5: Es pot fer una broma per aquí?
2: No, espera, com et dius?
5: Dic José,
2: tu què vols fer?
5: Li vull fer una broma al meu cosí.
2: Al teu cosí, què li passa al teu cosí?
5: A veure, es vol comprar un cotxe que ve importat d'Alemanya.
2: I?
5: Vale, i li donen demà. Però la cosa és que m'agradaria... Digue'm.
2: Tu no t'enteres de res, perquè les bromes es demanen per WhatsApp.
3: Sí.
5: Ja, sí, t'ho he demanat, però no em feu cas, tio.
2: Bueno, espera.
3: Quan ho has demanat? Ara mateix?
5: Sí, ara fa un minut.
3: Mare meva, bro, clar, és que...
2: A veure, no em fem cas.
3: Home, en un minut tu et creus que aquí que l'equip que està administrant les bromes en un minut ja t'ho soluciona?
2: Fes-te un cafè, sí.
5: No?
3: Mira, te la farem demà, por tonto del culo. Avui
5: no. No, tio, vinga.
3: Hoy no, te jodes y bailas.
2: Fem una cosa, vols fer una broma?
5: Vinga, a veure, digue'm.
2: Doncs trucaràs a un restaurant xino i diràs que estàs tancat al lavabo.
3: Exacte.
5: Sí, clar. I tu com ho sabràs que ho faig o no ho faig?
2: Bueno...
3: Perquè ho faràs ara en directe. Clar. Nosaltres trucarem i tu parlaràs. Què et penses, que somos novatos o què?
2: Claro.
5: No, vinga, va, jo participo amb el que esteu fent dels profes i vosaltres feu la broma.
3: No,
2: fas la broma del japo.
3: Primer fas la broma al japonès i després ens participes amb el del profe i després potser et calles una estona, ¿vale?
5: Vinga, va, que ho fa la meva parella des del seu telèfon.
2: Com es diu la parella?
3: Ojo, la cabra.
5: Nerea,
2: passa la Nerea.
3: Nere!
6: Què passa?
2: Estàs disposada a trucar a un restaurant japonès i dir que t'has tancat al lavabo?
6: Sí, clar.
2: Sí?
3: Uf, ho diu amb molta seguretat.
2: Com ho faràs? A veure, ensaja una mica.
6: Doncs truco i dic que estic tancada al lavabo i ja està.
2: Que
5: ja el teu lavabo?
6: El lavabo del restaurant.
3: Ah, del restaurant. Vale, sí, vale, normal.
2: Perfecte. Bueno, doncs estàs preparada?
6: Sí.
2: Trucarem a un restaurant de Barcelona que està al carrer Muntaner, que es diu Koi Koi Sushi.
3: Koi Koi.
2: Koi Koi Sushi. Koi Koi Sushi. Y cócteles, ¿vale, Nerea?
3: Ah, mira qué bien, qué bueno todo.
6: Vale.
2: Nerea,
6: vale.
2: ¿No está ella? Sí. Doncs,
6: sí.
2: Nerea, estic trucant. Ay, m'he equivocat de número. A veure, 3, 1...
6: Però després feu la broma, eh?
2: La farem demà.
3: Sí, després.
2: Vinga, Nerea, estem trucant al Koi Koi Sushi.
3: Koi Koi. Collons.
7: Calls may be recorded.
6: Hola.
8: Fondo
6: de leche,
8: gracias.
6: Hola.
8: Hola.
6: ¿Hay alguien?
8: Sí, hay alguien.
6: Una cosa, que me he quedado encerrada en el baño de tu restaurante. ¿Qué me puedes abrir, por favor?
8: Ah, vale, está cerrada en mi baño de mi restaurante.
6: Sí.
8: Vale, un segundo. Vale, un segundo.
6: Vale.
2: Bueno, clar, s'ho ha cregut.
3: S'ho ha cregut.
2: Clar, però clar, no has seguit la broma, saps?
3: Va, potser entra un lavabo i algú palança-la, saps? Es pensa que... No, perdón, lo siento.
2: Vale, pues ara tornarem a trucar i diràs que no has vingut, que no he vingut a obrir a ningú a obrir-te, vale?
6: Vale.
2: Però, bueno, s'ho ha cregut, o sigui, ho has fet molt bé, la veritat.
6: No, no sé, ah, llavors ja està.
7: Calls may be recorded.
2: Això és raro, eh?
3: Ens ha penjat!
2: S'ha penjat, el Chino!
3: Com un fuet!
2: Vam tornar a provar.
6: Porque hemos tomado el pelo.
3: Porque le hemos tomado pelo, sí.
6: El... Cuando pones de leche.
3: Le hemos comido el perro.
2: A ver, tornem a trucar.
7: Calls may be recorded.
3: Las llamadas pueden ser grabadas. Ay. Atentos, atentos.
6: ¿Hola?
0: Sí, ahora, ahora abrimos, tranquilo, ¿vale?
6: Por favor.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un segundo.
6: Que estoy atrapada.
2: Però li pots una conversa, tia?
3: Clar.
2: Clar.
3: Digue-li, tu digue-li, espera, por favor, es que me duele el tobillo, me ca... saps on has d'allargar? Has de mantenir el treballador.
2: Dóna-li conversa.
3: Des d'aquí una abraçada forta a tota la comunitat xinesa o japonesa i de restaurants asiàtics de Barcelona. Un pató fort.
6: Però que no s'entera, no s'entera.
2: Però dóna-li conversa.
7: Calls may be recorded.
2: Ara penja.
3: Ja sap
2: ara penja.
3: Que... A més, una cosa, quan ara feu bromes penja a restaurants asiàtics, no feu la de posar l'accent, que és una racistada històrica, home, i a més sí, no s'ho creuen. Clar, si li diu, no, por favor, llavors aquest home no s'ho creurà. Però merci per participar, nois.
2: Bueno, ho has fet molt malament, moltes gràcies.
6: Moltes gràcies, tardes.
3: Adéu, xavales.
2: Home, sí que és veritat que creure-s'ho ha cregut al principi.
3: Sí, en un primer moment, després ja no, però després sí, però abans no. La història del lagón infinito.
2: Que maco.
3: Fantàstico.
2: Quina cançó més maca.
3: I avui parlàvem de profes, imagina't.
2: Sí. Avui hem preguntat quin és el profe que us cau més malament, l'assignatura dels profes que us cau més malament. Doncs atenció, anem a fer el recompte.
3: Sí.
2: Tenim per un vot el profe de tecno, també el de música, literatura castellana, el de castellà.
3: Molt bé.
2: També el monitor del pati.
3: Dius, cuidado el monitor, eh?
2: Per dos vots tenim el profe, bueno, en aquest cas amb les profes, perquè les dues eren noies, d'educació física.
3: Peste.
2: Després tenim el profe de català, que té tres vots.
3: Anticabra.
2: El profe de mates cau molt malament.
3: Perquè suspèn.
2: Perquè té quatre vots com a profe, com el pitjor profe.
3: Hòstia, déu-n'hi-do, eh? El de mates, molt bé, eh?
2: En canvi, el pitjor profe de tots, amb cinc vots, és per... The English Teacher, el d'anglès.
3: Congratulations to English teachers around the world. Però acostumen a ser ties, no, les profes? I avui sí, han dit molts tios de profes d'anglès.
2: És que els profes nois d'anglès, cuidao.
3: Peste. Sí. Les profes, molt bé. Very
2: exacte,
3: good,
2: exacte. Xavi. Riquito, riquito.
3: Una sonrisita. Aquesta cançó la podria escoltar una profe d'anglès. Mentre es fa l'esmorzar.
2: Totalment. Pensant en els seus alumnes. Va, que marxem, demà tornem.
4: Bona nit.
2: Hola.
4: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui...
3: Ah, sí?
4: La data guanyadora ha estat...
2: El 4 de setembre del 1977.
3: Bé.
4: I el número de la sort, el...
3: Diré un cop i no provaré més. És el 8!
2: No!
3: Puta madre!
2: És l'1! L'1!
4: Consulta si n'ha resultat guanyador al teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11.
2: Ah, sí?
4: 11. Ben jugat. Un cafecito.
2: Demà tornem.
3: La posem sencera, o no?
2: Sí, segur. Demà tornem. Adéu, Tomàs!
3: Adéu, Miquel. Adéu, xavales!
2: Adéu!

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Què tens avui per sopar, Carla?
2: Pues mira, tinc dues opcions. Tinc arroz salvatge amb salmó.
3: Soy el arroz! ¡Estoy loco!
2: I si no, tinc gnocchis de patata amb salsa.
3: Els gnocchis són més cívics i l'arroz salvatge! ¡Soy el arroz! Hola, soy el gnocchi. ¡Y yo el arroz!
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Va. Aquesta tia és gilipolla. Aquesta tia és una imbècil de los cojones.
2: Toma. Mare meva, Sara.
1: Aquesta tia és un normal. Aquesta tia és una asquerosa de la puta polla. Aquesta tia hay que colgarla de la pepa del Pepe. Calla, és la veritat.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: L'1 d'octubre teníem per aquí el Claren, que ens va treure aquest disc No passa nada, hombre. Aquesta és la mentalitat que s'ha de tenir i el nom de l'àlbum. També hi ha aquesta col·laboració amb l'Omar Kurz des de l'Ojos Brujos. This is Flash FM. Col·laboració molt i molt esperada, que funciona molt i molt bé, i que en sobre cobrim una nova hora, eh? Són les 11 d'aquest dilluns, ja comencem una nova setmana, nova rutina, i escolta, si hem obert hora amb aquesta cançó vol dir que tenim nou megacrack, eh? Així ho vam saber al Calibre 45 amb Edgar Manchado, veurem què passa aquesta setmana. De moment, però, tenim Ojos Brujos i No passa nada, hombre, aquí per estona, eh? A Flash FM.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Aquí no res amb el Mike Towers, però abans toca anar-nos cap a Canàries amb el Quevedo i la nova línia, ara que és igual les 4, des del Baifo directament, això que és igual Golpito.

Tenim per aquí el Manuel Turizo, com sempre, donant-nos els millors consells aquí a la que mana, eh? A Flash FM, ara dient-nos que per un pendejo no se llora. Salut, mi reina. Així que, sisplau, estimeu-vos i feu-li cas al Manuel Turizo i si no, feu mal a mi, eh? Per un pendejo no se llora. Estimeu-vos i no ploreu. Vinga, va, que d'aquí no res, tindrem per aquí a la Noel Doble amb una d'aquelles cançons del reggaeton clàssic, el reggaeton antic de fa 6 anys, el manual, eh? El manual per a calentar tu piel, aquestes coses que diu la Noel. Però abans... Tenim a l'Ugel des de França amb una de les cançons d'aquest estiu del 2026, I'm Moving to the Sun, tot i que sembla una broma que ara mateix parlem de sol amb els dies que portem a Catalunya, eh?

del Divi tirar-me fotos des de l'any passat. Ens arriba aquesta, el EO. EO amb dues O's. Viralíssima per l'anunci del Bad Bunny i també perquè és el crit que li fas a una persona quan no t'està escoltant. Vinga, va, que nosaltres seguim una estoneta al Bad Bunny. Sens dubte, quins moments que ens ha regalat aquest home, com també la cançó de la Karol G de fa ja unes quantes temporades, el Si antes tuviera conocido, un d'aquells gimnes que no passen de moda. D'aquí no res, a Flash FM. Abans, però, tenim per què els catalans, el Dani Sixit i el Lizkit, que volen una cosa molt concreta i és que s'aturi el temps.

Tenim per aquí la Noter i el 54 Ultra amb el seu Talk to You, una de les cançons d'aquest estiu del 2026 i també era fins la setmana passada el número 1 de la llista aquí a Flash FM. La recordem ara, aquí a la que mana. I escolta, d'aquí molt poquet podrem seguir gaudint d'aquestes cançons que ens han acompanyat aquest estiu. També temes com del 2023, del Sebastián Yatra, Manuel Turizo i el Belé, o un d'aquells clàssics de la Rosalía. Abans, però, toca anar-nos amb un duo molt perillós. Perquè són la Isa i l'RVFV, que ja van dir, feia uns mesos, que traurien una cançó que seria un èxit. I, efectivament, així ha sigut, és el seu Muchacha. Muchacha, muchacha. Sonant aquí a Flash FM, va.

0: No passa nada, hombre, títol de l'àlbum que ens portava Alec Claren fa 4 dies. Aquí, sonant ara que mana la seva col·laboració amb l'Omar Kurz, és el Ojos Brujos. This is Flash FM. Cançó també amb la cobrim una nova hora, són les 12, hem començat ja un nou dia, eh? Ja estem a dimarts i, escolta, si obrim una nova hora amb aquesta cançó vol dir que és el megacrack d'aquesta setmana. Veurem què passa el dissabte, de moment, però tenim Claren per estona, eh? Que li està anant molt i molt bé, es veu?
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina, aquí llesta, unes quantes horetes de més amb vosaltres, portant-vos, com sempre, el poder del ritme aquí a la que mana. D'aquí no res amb la Tini i l'Ulisses Bueno, però abans toca parlar d'un altre duo, eh? Són l'Anna Mena i la Lola Índigo, que ens porten aquesta col·laboració tan i tan esperada amb aquesta cançó del 2026, que recordem que Flash FM és el petit O.A.

tenim per aquí els germans, els que en trenquen totes les normes. Són el Dimitri Vegas i el Like Mike sonen aquí al Classic FM, recordant aquesta nova versió d'un tema clàssic del Màquina. És el Màquina Time. I escolta, nosaltres ara mateix anem a baixar una miqueta les pulsacions, que ja ens va bé, eh? Perquè tenim a dos perillosos, el Quevedo i l'Elvis Crespo, que porten dient-nos des de l'abril que volen que ens anem cap a la Graciosa, perquè ja la vida és massa brossa. Segur que no heu escoltat aquesta cançó encara, eh? Cançó que porta sonant tot el 2026, des que va sortir l'àlbum a l'abril, el Baifo. Ens ho repeteixen, eh? Una de les cançons també d'aquest estiu és la Graciosa, donde la vida és massa brossa. Ens esperen a la Graciosa, així que escolta, agafem la maleta i ens anem des de Flash FM amb aquests dos, va!

i JC Reyes, aquest duo, aquesta combinació, sonen aquí a Flash FM, una de les col·laboracions que més famoses ha fet i aquestes que no fallen mai, és el seu Me Mareo. Vinga, va, nosaltres ara mateix toca fer un viatge cap a França, concretament. Sí que és veritat que hi ha molta gent que no li cauen gairebé els francesos, però s'ha de reconèixer que fan molt bona música. Per això tenim per aquí el Movet de J.O., que ens ha sorprès amb el Maladí, que per cert és el nou número 1 d'aquesta setmana. I també ens porta una altra, una rere l'altra. Aquest home no para. Molta gent es pensa que és la mateixa cançó, però no, no és la mateixa cançó. És aquesta que diu Pile, Pile, Pile, Michael Jackson, Pile, la que sona aquí a Flash FM.

mateixa, i també diuen el Quevedo amb la nova línia, ara que es diuen les 4, en aquesta cançó El Golpito, sonant a Flash FM. Quina cançó tan maca, per favor, plena de romanticisme, de ganes de posar-nos a ballar, de cantar. Ens posa contents, eh? Aquesta cançó ja fa falta. És el Quevedo, des del Baifo, el seu àlbum que va treure a l'abril, aquesta O de les Canàries, que ens arriba doncs aquí directament a tota Catalunya i Andorra, Flash FM. D'aquí no res, tindrem aquí a la Lola Índigo manifestant la seva posició, eh? Que ella diu que és una reina, però abans toca anar-nos amb el Bad Bunny, el conillet dolent, i una de les més conegudes, el seu Debí tirar més fotos, és el seu baile inolvidable. Pensava que...

0: tenir una...
1: Sí, sí,
0: tenim una app. Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Aquests crits no podien ser d'una altra persona que del Mové DJO. El tenim per aquí a Plaza FM amb el seu Maladí. Molta gent el confon amb el Pile, es pensa que és la mateixa cançó, però no, el 2026 va treure el Pile i també aquesta, que són aquí, el Maladí. This is Flash FM. Hem obert una nova hora amb aquesta cançó. És a la una de la matinada d'aquest dimarts, que espero que estigui anant molt i molt bé. I escolta, si hem obert hora amb aquesta cançó és perquè tenim nou número 1, efectivament. Ole, ole. Aquesta setmana tenim el Maladí, el francès, el Mové DJO, portant-nos lliçons de francès per qui vulgui aprendre una miqueta el vocabulari, no?, que s'utilitza al carrer a França.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina aquí llesta, unes quantes horetes més amb vosaltres, portant, com sempre, el poder del ritme aquí a la que mana. I com tenim el poder del ritme, toca activar-nos. Ho fem amb aquesta versió del Café con Ron del Bad Bunny, però també d'un altre francès, eh? No marxem de França. Aquesta nit és amb el Clan, el Café con Ron. Vinga, va, anem a ballar una mica.

no me has escrito ni va passar el rato. Això ens diuen el Jay Wheeler, amb el Marc Curs. El Jay Wheeler tenia el seu de Lejitos, ja estava prou trist, i va venir al OC i em va fer el remix, una versió encara molt més trista, més nostàlgica, més lenta. Es veu que tenen el cor trencat, però escolta, jo d'aquests dos no me'n refio. Ho dic sempre, sempre ho diré. Atent, amb aquests que diuen que van de cadena al cor trencat i al final és mentida. No sabem si és mentida, sigui com sigui que se'n vagin a curar les seves penes de Lejitos, perquè nosaltres ara mateix toca anar-nos amb un altre duo. Són el Maluma i la Shakira, que s'han vist molt i molt juntets, ballant aquesta cançó als escenaris, que ara sona Flash FM. Es diu Agua. Agua és el que porta caient aquí a Catalunya des de fa ja uns quants dies. Aquí, mira, quina brometa sona. Aquí hi ha la Kema Navà.

Tenim per aquí l'Ugel, la mona de les cançons d'aquest estiu del 2026, la que més s'ha repetit, ha sonat a discoteques, festivals, a casa, al cotxe i també aquí a Flash FM. Efectivament, és el Moving to the Sun. Nosaltres seguim ballant, aquí a l'et ritme del Sun, de l'Ugel i ara del David Guetta, que està per aquí també llest amb el seu Gong Gong Gong Remix. Vinga, va, que això és una festa. Si aneu de festa, si torneu a casa, sí, com sigui, a ballar.

0: Flash FM.
1: La que manda.
2: Hey, yeah.